0: Flash FM. Són les 6.
1: Ei, què tal? Bon dia!
0: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, flash, flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
1: Vinga.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash. Flash FM.
2: La que manda.
1: Així comencem un nou Flash Matí, divendres 26 de juny, amb el nostre número 1. Ella ja...

0: En ese corazón cabe poquita gente, como en La Graciosa, ¿eh? Aquí al Quevedo, al César Clà. Que La Graciosa, d'entrada, no és una platja molt, molt gran d'allà de les Canàries i que el cor d'aquella persona tampoc té gaire fonament, eh? Quevedo amb Elvis Crespo. Es diu La Graciosa, ja ho sabeu, una de les cançons d'aquest estiu. I també el número 1 aquesta setmana a Flash FM. Ok, ok.
1: En La Graciosa la vida es más sabrosa.
2: No us espanteu! Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya.
0: Eo.
2: El Flash Matí.
0: Què passa? Ho posem ja en marxa, no? Ja va tocant, ja va tocant. Les 6 i 5 minuts. Ja toca posar la maquinària en marxa del Flash Matí, del programa que cada dia, doncs, a partir d'ara mateix, espavila a tot el territori. Gràcies per ser-hi, eh? Aquells i aquelles que ja matineu, que porteu potser una estona escoltant la ràdio i ara de cop, pam, comença aquest programa. Doncs mira, benvingut, benvingut. I si pel que sigui, doncs, estàs tornant cap a casa, també paciència, eh? Precaució a la carretera. De la música no us heu de preocupar. Hem obert amb el Quevedo, Elvis Crespo, La Graciosa. Al llarg d'aquesta setmana és el número 1 de la llista de Flash FM, per tant, és el líder del calibre 45. I demà a la tarda farem de nou la repassada. Ja sabrem si aquesta Graciosa repeteix o no sé, algú li pren la casella. Tot plegat ho sabrem demà. De moment, aquesta setmana ha estat liderant la nostra llista i és la primera de moltes, moltes cançons que aniran sonant al llarg d'aquestes 5 hores de programa fins les 11, Flash Matí. Amb qui us parla, l'Héctor Ortega. Un plaer, de veritat, eh? Formar part de la vostra rutina d'aquestes primeres passes del dia. Per aquesta primera hora, preparat Jayco, Tini, Omar Kurz, Rels B o la Shakira.
2: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
3: Com m'agrada!
0: La del Mundial. Shakira i Burna Boy. Això es diu Dai Dai. Benvingudes, benvinguts al Flash Matí d'aquest 26 de juny.

Aquesta no te l'esperava, eh? Oh. Es diu Deep in Love. Deep in Love, 2011. Tom Boxer, Morena. Som al Flash Matí de Flash FM. Deep in Love. Bon divendres, eh? Què tal? Com va això de matinar? I aquestes hores del matí, doncs, ja està despert o desperta. Bé, no? A poc a poc i tal. I bona música, perquè som al Flash Matí i entre les 6 i les 11 us repartim el millor del ritme que tenim aquí a casa nostra, eh? En aquest cas, Latini, sos 100% Flash FM, Dos Amantes.

Aquest és el BL al costat d'Obi on the Drums, que és qui li fa la producció d'aquesta cançó anomenada Mi Refe. Avui de nou sonant a Flash FM en aquest Flash Matí que fa uns minuts hem posat en marxa, ara mateix, les 6 i 18 d'aquest divendres, d'aquest 26 de juny del 26, l'últim divendres del mes de juny, poca broma. Estem a les portes ja del juliol amb aquesta calor, aquestes temperatures. Bueno, aviam si el Jan Ponsa, després el nostre home del temps, ens confirma que això de la onada de calor ja ha quedat enrere, tot i que jo tinc els meus dubtes, també t'ho dic, La teoria està molt bé, la pràctica a mi, la pràctica em fa dubtar, Però bueno, el que sí que sé és que nosaltres a Flash FM celebrem que estem a l'estiu, evidentment, i ho farem aquesta mateixa nit a un dels llocs de referència de l'estiu, literalment, Avui formarem part del cartell de la fiebre al Macarella de Coma-ruga. Poca broma, Macarella Mediterranean Club, el open air més xulo de Catalunya. Aquesta nit fan la fiebre. Hosti, quin lío m'acabo de fer jo sol, La fiebre, la festa la fiebre. I allà estarà punxant Sergi Domena i qui us parla, l'Héctor Ortega, Formarem part de la cabina aquesta nit del Macarella Coma-ruga. No us ho perdeu. De moment, però, el dia s'ha de començar a poc, i amb el ritme d'aquest programa i cançons com, per exemple, el Coco d'Omar Kurz des de Puerto Rico i per tots i totes vosaltres. Va!

0: només passa al Flash Matí.
1: Ai, el iaio!
2: Mare de
1: Déu! Ai, el iaio!
2: Tenia tot de pàgines de pornografia.
1: Un romàntic, el tio.
2: Sortien les finestres amb les categories que buscava l'avi.
1: Aviam, què buscava? Mira, què buscava?
2: Buscava brunet.
1: Què?
2: Li agraden morenes.
1: Ah, bé, bé, iaio, bé, bé.
2: Fetitxos per... Mares pervertides.
1: Mares pervertides, hosti. Això és una categoria de, del porno?
2: Sí, sí. Milf, el iaio li agrada Milf, sí, i l'últim és anal HD.
1: Vinga, iaio.
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: i Selena Gomez amb Cardi B també. Taqui, taqui. Bueno, què tal, com va això de matinar, eh? Força, paciència, vinga, Txelo Txano. Que tenim aquí el cap de setmana a tocar per fi. Li estem posant aquí la catifa vermella, a Flash FM.
1: Bon dia, flasheros!
2: Cada matí, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero t'espavilen amb el Flash Matí.
3: Bon dia, Héctor i Gemma!
2: La teva dosi d'energia per aguantar tot el dia.
1: ¡Adobe! ¡Vinga, viva!
2: Millor que un cubell de cafè o l'alarma nuclear que tens per despertar-te. De 6 a 11, Flash Matí amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. El despertador més potent de Catalunya només a...
4: Visca Flash FM!
0: Visca, visca. De seguida repassem el temps amb el Jan Ponsa, i en què ens explica sobre aquesta calorassa, aquesta onada de calor. També la Paula Montes a l'informatiu. De seguida, de moment, però, ens quedem amb el Turizo, Manuel Turizo, i aquesta cançó que ja coneixeu de sobres, que es diu Por un pendejo no se llora. Vale, vale.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 6:45. Un incendi ha cremat a la franja de Ponent i ja ha afectat més de 1.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar i confinar els veïns dels tres pobles del voltant. La mesura ha afectat unes 240 persones. De moment, els bombers de la Generalitat, després de tota la nit, continuen treballant i col·laborant en les tasques d'extinció. D'altra banda, a Veneçuela, de moment hi ha 235 víctimes mortals, 4.300 ferits i més de 37.000 desapareguts, 80 dels quals espanyols, a causa dels dos terratrèmols que es van originar. I recordem que els sismes gairebé simultanis van ser de magnitud 7,2 i 7,5 i els Estats Units han alertat que la xifra d'afectats podria arribar als 100.000. I el Congrés ha aprovat amb els vots de Junts la moció del Partit Popular que demana a Pedro Sánchez una qüestió de confiança i la dimissió. És la moció amb què els populars volien demanar eleccions anticipades, però que la mesa del Congrés va vetar. Tot i així, la iniciativa té efectes polítics però no legals. Els esports. El Mundial de Futbol ja avança cap als 800 de final i ja han passat ronda els Països Baixos, Japó, Suècia, Equador i Austràlia. Ara els neerlandesos s'enfrontaran al Marroc, el Japó se les veurà en Brasil i els suecs i els australians esperen encara rival. I en futbol femení, Alexia Putellas ja té decidit el seu futur. Fitxarà pel London City per les pròximes 3 temporades. L'excapitana blaugrana ha prioritzat el projecte londinenc i la competitiva lliga anglesa davant de les ofertes dels Estats Units.
0: Flash Matí, a Flash FM.

0: Tota una declaració d'intencions, eh? Què ganes tinc de besar-te? Te mentiria si no sé què, no sé quantos. Karol G, en aquest cas la bitxota acompanyada del Peso Pluma, explicant tota aquesta història d'amor en aquesta cançó anomenada Colona. Passen 4 minuts ara mateix de 6:45 d'aquest divendres. Ho hem aconseguit, 26 de juny del 26. És moment de repassar el temps al Flash Matí. Jan Ponsa, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Bon dia, Jan. Escolta, el tema de la onada de calor, realment tu creus que l'hem deixat enrere o què?
1: Aviam, pel que fa als llindars que s'estableix una onada de calor a Catalunya, sí.
0: Sí, pel que fa a la teoria, sí, però sí. La pràctica és normaleta.
1: La pràctica és que seguim amb molta calor, això és ja. Cert. Vull dir, hem tingut temperatures molt altes i demà pujaran encara més. Però, bueno, fa calor, sí, sí.
0: Fa calor.
1: Podríem dir episodi bastant càlid.
0: Fàcil previsió, eh? Alguna cosa a destacar d'aquest divendres o què?
1: Bueno, nou dia de sol. Avui la tarda no tindrem ni ruixats ni núvols a punts del Pirineu. Serà un dia força assolellat a tot el país. I demà i de cara a diumenge, cap de setmana, doncs també molt assolellat. Demà les temperatures pujaran de nou fins als 39 graus a punts del Pla de Lleida. Per tant, déu-n'hi-do. I diumenge la novetat serà doncs, que tornarem a tenir algunes tempestes de la tarda a punts del Pirineu. Però vaja...
0: Molt bé. Fàcil, no? Pim-pam.
1: Bastant fàcil, sí.
0: Molt de principiant avui el tema de la previsió.
1: I tant.
0: Ara mateix, què marquen alguns termòmetres, Jan?
1: Doncs mira, a Terrassa 21 graus, a Tremp 17, a Raimat 22 i a Barcelona 24 graus.
0: El Jan Ponsa.
1: És que déu-n'hi-do, perquè avui la nit la temperatura mínima a... com era jo... O sigui, el barri del Raval de Barcelona ha sigut de gairebé 27 graus.
0: Acabes de dir on era jo, literalment,
1: on
0: fa una estona?
1: Això.
0: Ah, vale.
1: Sí, en plan, no en recordava el nom.
0: Com recordar? On he passat la nit jo avui?
1: No, no.
0: Sí, nen.
1: 27 graus, eh? Déu-n'hi-do, avui s'ha suat a punts del litoral, eh?
0: Mare de
1: Déu. Nit càlida.
0: Totalment. Gràcies, Jan. Fins ara, tio.
1: Vinga, fins ara.
0: Sona Rels B, tu vas sin.
2: Flash. Estàs escoltant el Flash Matí. De 6 a 11, a Flash FM.
0: Va, bon dia.

0: Se acabó la ley seca. Es al Jayco acompañat de la Noel AA. L'any 2021, ley seca. I va ser, crec que, de les primeres cançons que vam ballar després de la pandèmia. Poca broma, s'acabó la ley seca. Són les 6 i 41 minuts ara mateix. I al flash matí sabeu que tenim una samarreta exclusiva en edició limitada per la mañana café i per la tarde ron, la frase de Bad Bunny que vam plasmar en una samarreta superxula, marca de la casa, marca Flash FM. I una samarreta que té uns quants exemplars, però molt concrets, un número concret d'exemplars que s'estan a punt d'exaurir. Saps la típica botiga que posa liquidación por jubilación? Doncs més o menys el mateix, però no por jubilación, sinó perquè aquí van tancar l'aixeta. Van dir, saps què, mira, us fem aquestes, i va, que xuta, Aquesta gent de Flash són una miqueta així, saps? Però bueno, escolta, que tenim unes quantes samarretes encara, I avui en regalarem una d'aquestes en algun moment del programa. Avui potser no massa d'hora, ja ho calcularem després amb la Gemma Manzanero. Però bueno, escolta, que estigueu atents i atentes, que si no és avui potser un altre dia us acaba tocant. I vés a saber si algun dia farem algun sorteig també a Instagram per aquells i aquelles que sou potser els que més matineu i us poseu sempre a aquest programa, cosa que aquí celebrem, evidentment. Gràcies per triar Flash FM i el Flash Matí. Va!
1: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: I mira, parlant de Bad Bunny, hem de fer sonar una de les seves cançons més xules, almenys personalment, el EO, una mica de perreo matinal, amb el Bad Bunny. Hey, hey, hey.

0: ser la carta de presentació del Bene, d'aquest artista alemany. Amb un títol una miqueta complicat de pronunciar, Boaz Sultan Semin, per què no? A Flash FM. Som al Flash Matí d'aquest divendres. Bon dia a tothom.
1: Flash! Els matins són del... Flash Matí.
0: Home, els matins són d'aquells i aquelles que matineu i quan ho feu poseu Flash FM, eh? Gràcies per ser-hi, bravo. O si torneu cap a casa, perquè també hi ha molta gent que torna cap a casa, més o menys ara, perquè ja heu treballat prou. Bueno, sigui quina sigui la vostra situació, la música és cosa d'aquest programa. Muchacha!

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de cada any.

0: Aquests són els Diets, Detalles, amb el Bailoteo. Una cançó de fa 3 temporades, d'una formació que avui mateix ha tret una nova cançó. Ja, els Diets tenen cançó de l'estiu, sens dubte, No poden parar, és normal. No saben parar, aquests. Ja ens agrada això aquí a Flash FM, només faltaria. Bailoteo, el que també farem aquesta mateixa nit, aquest vespre. De fet, estarem a les festes de Sant Pere, a l'Hospitalet de l'Infant. Quina setmana, Quina setmana, que si Sant Joan, tota aquella zona, les festes de Sant Pere... No falla, l'Hospitalet de l'Infant. I aquesta, i aquest 2026, ens han decidit comptar amb nosaltres. Perfecte. Per tant, avui, a partir de les 8 del vespre, comença la festa Flash FM, que s'allargarà fins a altes hores de la matinada, amb el Miquel González del Flash Urban, amb el Sergi Domena de l'Interactua i amb qui us parla l'Héctor Ortega del Flash Matí, El trio ideal per una festassa de... doncs d'unes quantes hores, la plaça Coll de Balaguer, amb el mar de fons. Moltíssimes ganes de la festassa d'avui a l'Hospitalet de l'Infant.
1: Flash Matí, de 6 a 11.
2: El despertador més potent de Catalunya.
0: He vist per aquí ja la caixa de samarretes, fins al tope, preparada per ser carregada a la furgoneta Flash FM, la flaixineta. Som al Flash Matí, camí de les 7, i arribarem amb JC Reyes. Aquesta la coneixeu. Es diu Loquita. Loquita.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. A Veneçuela de moment hi ha 235 víctimes mortals, 4.300 ferits i més de 37.000 desapareguts, 80 dels quals espanyols, pel doble terratrèmol. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha dit aquesta matinada que cal continuar buscant persones sota la runa. Encara hi ha persones amuntegades sota els més de 250 edificis que han caigut i els equips d'emergències no han deixat de treballar en cap moment. D'altra banda, el Congrés dels Diputats ha donat llum verda a la norma que castigarà en presó les anomenades teràpies de conversió. Els que facin aquestes pràctiques podrien passar fins a 2 anys entre reixes. Amb aquesta reforma, l'estat espanyol s'afegeix a veïns europeus com França, Alemanya i els Països Baixos, que ja castiguen aquestes pràctiques per la via penal. I els Mossos d'Esquadra han detingut 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Els detinguts, que treballaven amb material rovellat i productes sanitaris caducats, se'ls acusa dels delictes d'usurpació d'estat civil, estafa, intrusisme professional i lesions. Els esports. El Mundial de Futbol ja avança cap als 700 de final i ja han passat ronda els Països Baixos, Japó, Suècia i Austràlia. Ara els neerlandesos s'enfrontaran al Marroc, el Japó se les veurà en Brasil i els suecs i els australians esperen encara rival. I en futbol femení, Alexia Putellas ja té decidit el seu futur, fitxarà pel London City per les pròximes 3 temporades.
0: Sona el Megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: Sun és la darrera cançó d'Ugel, el mateix del Jamaican Bam Bam. Moving to the Sun. En aquest cas amb Ultranate com a mega crack de la setmana. 7:04. Bon dia a tots i a totes. Gemma Manzanero, benvinguda.
1: Héctor Ortega, molt bon dia. Què tal?
0: Què passa? Divendres en marxa, 26 de juny. Ho hem aconseguit. És l'últim divendres del mes de juny. Poca broma amb això, també t'ho dic.
1: Que fort, que és que ja estem al juliol, eh?
0: El tenim a tocar. Oh, i la una de calor, segons el Jan Ponsa, ja sí. No està aquí. Què vols que et digui? Ja jo no m'ho crec, aquí. Això,
1: Jo tampoc, perquè fot una calda, oh, que espanta,
0: clar que calor,
1: eh?
0: Clar que fa calor.
1: Mare de Déu.
0: D'aquí una estona repassarem de nou el temps. De moment hem de repassar, doncs, cosetes d'aquest mateix dia, no?
1: Doncs sí, perquè 26 de juny hi ha un dia del 1997 que es va publicar el llibre de Harry Potter i la pedra filosofal.
0: Harry Potter.
1: Harry Potter. Déu-n'hi-do, el que ha donat per menjar això. Que ara faran, bueno, estan fent la sèrie. Faran la sèrie de Harry
0: sí.
1: Potter sencera amb els
0: clar,
1: actors.
0: Clar, però amb altres actors.
1: Amb altres actors. Són molt cookies. He de dir que l'Hermione és molt cookie, la veritat.
0: Què més tenim per repassar avui?
1: Bueno, doncs mira, es realitza el primer escaneig de codi de barres.
0: Ah.
1: Vale? El primer que va ser el 26 de juny del 1974.
0: I què van escanejar?
1: Doncs van descanejar un producte de venda al públic, que és un paquet de xiclets.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, a un mercat de... un supermercat dels Estats Units, d'acord?
0: Bé.
1: Així que mira, primer que...
0: alguna cosa més a destacar del dia d'avui.
1: Home, a veure, n'hi ha bastantes, però són una miqueta... no, tu en tens alguna?
0: He trobat que Alessandro Volta va fer pública la pila voltaica.
1: Has vist?
0: Bueno, és interessant. al 1800, clar, és que Déu-n'hi-do,
1: Ostres, Déu-n'hi-do, Què faríem sense tots aquests invents? Que no faríem res,
0: Gemma, fes una cosa. Marca't un Alessandro Volta i posa't les piles ja d'una vegada, saps?
1: Per què? Per favor, si estic despertíssima.
0: 7:05, nova hora en marxa del Flash Matí. Gràcies per ser-hi, això continua. Bon dia.
1: Bon dia.

0: No en tenen prou, Quiero más, quiero más. Nosaltres també en volem més, Quevedo. En aquest cas, amb les nova línia, això es diu El Golpito. Vale o no?
1: Vale.
0: Som al Flash Matí, aquí l'escolteu, evidentment, edició divendres, 26 de juny. Gairebé a un quart de vuit, ara amb Bad Bunny i el seu Baile Inolvidable. Som-hi.

0: M'agrada el Flash Matí.
1: Flash Matí, de 6 a 11 a Flash FM.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente, a més de la Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
1: Flash FM, emissora oficial.
4: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
5: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
6: Tinto de verano, Don Simón.
7: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
6: I ara, prova el blanco de verano, Don Simón.
8: Aquest estiu, la gran pregunta és...
9: híbrid o elèctric?
8: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
10: T'agrada transformar idees en projectes reals? Amb els graus en direcció d'empreses de la Universitat CEU Abat Oliva, avui estudiaràs en modalitat bilingüe en pràctiques internacionals i et certificaràs en competències clau com gestió de projectes o anàlisi de dades. Demà, dissenyaràs estratègies empresarials. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
11: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
12: Bon dia, doncs hores d'ara una cap incidència a destacar i circulen fluïdes a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
13: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
1: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash.
14: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
15: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727 377.
14: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.

0: Sebastián Yatra amb el Turizo i amb el BL. Lola, lola, lola. Es diu Vagabundo, per si no la coneixíeu encara. Cosa que dubto, però bueno, sona de nou a Flash FM. Bon dia a tothom, Gemma de Güell.
1: Què passa? Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Vinga, que és divendres, que ho hem aconseguit 26 de juny. A més, en aquesta setmana així una miqueta com...
1: Sí.
0: Bueno, que és estranya. Avui seria com una espècie raro de dimarts, no?
1: Dimarts, dimecres, sí, però escolta, no confonguem a la gent, que avui és divendres.
0: Ja.
1: I toca disfrutar una miqueta de les rebaixes. Mare meva, quanta penya hi ha a les rebaixes,
0: Héctor. Ah, sí,
1: Sí,
0: tu,
1: sí, sí, sí.
0: Les has estrenat ja o no?
1: Les he estrenat, sí.
0: Ai, sí.
1: Sí.
0: Què et vas comprar? Ja, aviam,
1: mira, vaig comprar 4 vestits, que no me'n va bé ni un.
0: Perfecte, molt guai.
1: Van petits. Avui els aniré a canviar. Em vaig comprar uns micròfons.
0: Micròfons?
1: Micròfons per crear contingut.
0: Quin influencer, tia,
1: Influencer. Un ventilador d'aquests portàtils.
0: Bé, molt útil, molt útil.
1: Alguna colonieta així fresqueta.
0: Bueno, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
1: Una miqueta de tot, Héctor.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Aviam, avui és el dia per fi també de la festassa del Macarella. Avui a la nit, Flash FM arriba al club open air més espectacular del país. Aquesta nit estarem al Macarella Mediterranean Club a Comarruga. A veure, no cal explicar gaire coses d'aquest club, perquè segurament el coneixereu, segur que heu sortit alguna vegada al Macarella. I si no, avui us estreneu, vale?
1: Sí.
0: Avui és la festa La Fiebre, allà estarem Sergi Domènech, us parla Héctor Ortega, amb els residents David Nau i Christian Live, per oferir-vos una festa llegendària, amb samarretes i sobretot amb ganes de pujar una miqueta encara més la temperatura,
1: Molt bé!
0: Avui, a La Fiebre del Macarella, Flash FM, Sergi Domènech i Héctor Ortega.
1: Fantàstic.
0: Tota la info a macarellaclub.com. Camí a 2:15, amb el Kid Voodoo, JC Reyes. Me mareo! Tienes hora de...

0: a jubilar.
1: Flash FM, flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. El projecte de llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat incorpora diverses novetats destinades a reforçar la protecció d'aquest col·lectiu. Entre les mesures previstes hi ha la possibilitat d'accedir a la jubilació anticipada 5 anys abans de l'edat ordinària en casos d'envelliment prematur, així com valoracions urgents de la CONAVA en situacions de detenció i assistència jurídica gratuïta per a les víctimes de discriminació. El text també crea un règim sancionador específic que estableix multes entre 300 i 100.000 euros segons la gravetat de les conductes discriminatòries. Parlem de govern i forces elèctriques a Andorra. Han posat en marxa la nova versió de l'aplicació Mouta, que incorpora la localització en temps real dels autobusos gràcies a la implementació del sistema GPS a tota la flota. La plataforma reuneix en un únic espai la informació sobre el transport públic, els aparcaments comunals i el servei de bicicleta compartida Ciclan per facilitar els desplaçaments dels usuaris. A més, el sistema ja està preparat per incorporar noves funcionalitats, entre les quals destaca el pagament en targeta bancària als autobusos, previst a partir del novembre d'aquest any. En política, el PS entra en campanya, ha retret a la majoria parlamentària la manca de voluntat política per abordar la despenalització de l'avortament durant aquesta legislatura. En una compareixença pública ahir de Gerard Alís, candidat a cap de govern pel PS, i Maria Nassaro, van sostenir que el govern utilitza la necessitat de preservar l'estabilitat institucional com a argument per evitar obrir el debat sobre aquesta qüestió. Té referència a la inspecció de treball que va incoar 143 expedients sancionadors durant l'any passat, un increment del 57% respecte als 91 registrats l'any anterior i la xifra més elevada des del 2022. D'aquests procediments, 88 corresponen a incompliments relacionats amb la seguretat i la salut laboral, mentre que els altres 55 fan referència a vulneracions de les condicions generals de treball. A nivell turístic, Andorra va rebre al maig un total de 495.000 visitants, un 3,6% menys que el mateix mes de l'any anterior. El descens s'explica per la reducció de nombre d'excursionistes, mentre que els turistes van augmentar lleugerament fins a situar-se en 150.042. I Sant Julià de Lòria ja torna a disposar del seu Centre Cultural i de Congressos Laurarià, després de la rehabilitació de l'equipament afectat durant anys per les conseqüències de l'incendi que s'hi va produir. Les noves instal·lacions s'han adaptat a les necessitats actuals i ofereixen espais modernitzats. La inauguració oficial va tenir lloc ahir i els actes commemoratius per celebrar la reobertura continuen aquests dies.
1: Escoltes Flash FM a Andorra.
3: Flash.
1: Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.1.

0: aquesta cançó de la Noel amb el 6ix9ine, una col·laboració de l'any 2018. Avui de nou a Flash FM. Bebecita, passen 5 minuts de 7:45 ara mateix, aquells i aquelles que esteu en marxa, que heu connectat ara mateix al Flash Matí. Doncs escolta, moltes gràcies per ser-hi, com és habitual, eh?
1: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
2: Com m'agrada!
0: Va, que és divendres, fem-ho fàcil.
3: Nueva York!

0: Si te quieres divertir, una miqueta de Nueva York al Flash Matí de Flash FM. Estem de divendres ja, 26 de juny, les 7 i 39 minuts. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Jan Ponsa, què tal, com estàs, tio?
2: Bon dia, família, què tal, com esteu?
0: Aviam, repassem el temps de cara aquest divendres. Avui, què, sol, no?
2: Correcte, avui serà un nou dia assolellat a tot el país. Déu-n'hi-do, quina novetat, porto tota la setmana dient el mateix.
0: Ja.
2: Però avui, mira, sense ruixats, ni sense núvols, ni sense res, bastant sol, temperatures que pugen un pèl tota l'espera d'un cap de setmana, marcat, sens dubte, doncs, per la calma meteorològica, sobretot demà dissabte. Pugen les temperatures i diumenge anirem alguns ruixats de tarda punts del Pirineu.
0: Molt bé, i això, si t'ho pares a mirar així en plan definició oficial, encara seria una de calor o ja no?
2: Definició oficial no, perquè no estem en una situació tan càlida ara, tot i així les temperatures estan per sobre del que tocaria i Déu-n'hi-do quina calor. Demà podríem tornar a arribar o acostar-nos als 40 graus a punts del Pla de Lleida.
0: Molt bé. Aquesta nit, Jan, tenim festa d'una banda a l'Hospitalet de l'Infant.
2: Ahà.
0: Que estarà cap a les 8 del vespre. Es preveu un cel serè, no?
2: Es preveu un cel serè i bastant de xafogó, sí.
0: Bueno, no passa res, refresqueu.
2: I festa, no suposo, però això ja és cosa teva, eh?
0: Sí, no, exacte.
2: A mi no em posis aquesta responsabilitat, eh?
0: Pots venir-te, també, si vols, eh?
2: M'ho penso.
1: I anem o què?
0: Sí, m'ho penso.
2: Vinga, va.
0: Bueno, va, escolta, repassem temperatures d'ara mateix, vinga.
2: Doncs mira, anem cap a Barcelona, la capital catalana, amb uns agradables 27 graus, el Pont de Suert 12 graus, Déu-n'hi-do, Mas de Barberans al Montsià 21 graus, i acabem a Sabadell 20 graus.
0: Molt bé, Jan, fins ara, tio.
2: Vinga, fins ara, cuideu-vos.
3: Que no t'expliquin drames. Vine al Flash Matí.
1: Com m'agrada.
0: Això continua, vinga.
4: Amigos, this is Dimitri Vegas, don't like Mike. You can now listen to our new single.

0: Es diu De Lejitos, la cançó en solitari la va fer el Jay Wheeler i recentment l'Omar Kurz va fer-li aquesta remescla de Lejitos Remix. Som al Flash Matí, 3 quarts i 2 minuts a 8 ara mateix d'aquest divendres. Bon dia a tothom.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Tenim una miqueta d'actualitat així pim-pam per vosaltres,
1: mira,
0: eh?
1: Si et dic que pots transformar una patata en plàstic, com et quedes?
0: Una patata en plàstic.
1: Una patata en plàstic biodegradable.
0: El plàstic aquest no te'l menges.
1: No, no és per menjar. Ah. I és que hi ha uns científics de la Universitat de Barcelona que han fet això. I han creat, han modificat una bactèria que es menja el midó de la patata i ho converteix en aquest plàstic en només 24 hores.
0: O sigui que si et sobren patates i s'estan ficant allà una miqueta no comestibles...
1: Cotxes, exacte. Les pots transformar i et pots fer un tàper amb aquest plàstic.
0: Una bossa de plàstic per comprar més patates i
1: que
0: és el
1: bolsa,
0: bucle
1: senyora.
0: Infinit.
1: Exacte. La gràcia és que en lloc de fabricar plàstic amb el petroli de tota la vida, doncs això, fan servir patates o restes de patata que són, doncs, òbviament, més barates, més sostenibles i van molt més bé.
0: Però ha de ser exclusivament una patata.
1: Sí, és el midó de la patata, saps?
0: Punyadero.
1: I el plàstic que surt, doncs, es descompon amb el temps i contamina molt menys que si tu fessis plàstic de tota la vida.
0: Està molt bé, està molt bé.
1: Aviam, s'ha de provar per si es pot fer a gran escala, això encara, però és una molt bona notícia.
0: És una molt bona notícia,
1: pel nostre estimat planeta Terra.
0: Que està en hores baixes,
1: Està una mica cardat,
0: Mare de Déu. Això continua, tenim molta més música per aquest matí de divendres, evidentment.
2: Flash! Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Gràcies per ser-hi.

0: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
2: Quan vulgui.
1: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
2: Tot el temps que vulgui.
1: I totes les bombolles que vulgui?
2: Totes les bombolles que vulgui.
1: I tot el relax que vulgui?
2: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
3: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
6: I ara estic amb això.
7: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
8: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
9: Bé, i què voleu fer aquests dies?
10: Anar a una piscina caribenya.
11: Dormir en un hotel del Far West.
12: Volar a lloms d'un drac.
9: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Torito. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis. Andorra. Flash FM 93.8.
8: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
13: Ah, no? I com us ho heu fet?
8: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
13: Ui, sí! No sento res.
14: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de soroll o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
15: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
16: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
17: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
18: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fer realitat el teu disseny.
17: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
19: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash FM.
20: Me gusta mi reggae.

0: Flash FM, flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8 a Veneçuela. De moment hi ha 235 víctimes mortals, 4.300 ferits i més de 37.000 desapareguts, 80 dels quals espanyols pel doble terratrèmol. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha dit aquesta matinada que cal continuar buscant persones sota la runa. Encara hi ha persones amuntegades sota els més de 250 edificis que han caigut i els equips d'emergències no han deixat de treballar en cap moment. D'altra banda, el Congrés dels Diputats ha donat llum verda a la norma que castigarà en presó les anomenades teràpies de conversió. Els que facin aquestes pràctiques podrien passar fins a 2 anys entre reixes. Amb aquesta reforma, l'estat espanyol s'afegeix a veïns europeus com França, Alemanya i els Països Baixos, que ja castiguen aquestes pràctiques per la via penal. I els Mossos d'Esquadra han detingut 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Els detinguts, que treballaven amb material rovellat i productes sanitaris caducats, se'ls acusa dels delictes d'usurpació d'estat civil, estafa i intrusisme professional i lesions. Els esports. El Mundial de Futbol ja avança cap als 700 de final i ja han passat ronda els Països Baixos, Japó, Suècia i Austràlia. Ara els neerlandesos s'enfrontaran al Marroc, el Japó se les veurà en Brasil i els suecs i els australians esperen encara rival. I en futbol femení, Alexia Putellas ja té decidit el seu futur, fitxarà pel London City per les pròximes 3 temporades. L'excapitana blaugrana ha prioritzat el projecte londinenc i la competitiva lliga anglesa davant de les ofertes dels Estats Units.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Graciosa és el número 1 de la setmana, la cançó que lidera la llista de Flash FM del Quevedo amb les, amb l'Elvis Crespo,
1: Sí.
0: Des del Baifo, la Graciosa. Si tinc un lío entre el Golpito, la Graciosa, mi borratxo.
1: És que n'hi ha tantes que estan ara triomfant.
0: Scandi, per favor, Quevedo. Però escolta, que avui ha publicat nova cançó el Quevedo, el tio.
1: Però una altra?
0: Una altra. Avui s'ha publicat el Quevedo una cançó amb la Petaceta.
1: Ostres!
0: Te'n recordes? La,
1: sí.
0: La Petaceta, la del Cric Cric Criminal.
1: Sí. Oh, boníssima aquella cançó, eh?
0: Sí, sí, la Music Sessions 45 amb el Bizarrap la feia Petaceta. Doncs avui ells dos, que els dos són de les Canàries, oh, quina sorpresa!
1: Vaja, vaja, no ens ho esperàvem, eh?
0: Ha publicat un tema que es diu Cuica.
1: És aquesta?
0: Sí. Tu estàs cuica. Saps què vol dir estar cuica?
1: No, no, què vol dir?
0: En l'argot canari, perquè ens hem posat aquí a fer una miqueta de cerca, de traducció, d'acord?
1: Estic dura, estic bona, estic mullada.
0: No. És menys...
1: menys eròtic.
0: Exacte, és tot més normal, més terrenal.
1: Vale.
0: És una persona, quan ets una cuica, és una persona dissimulada o...
1: Ah, discreta.
0: O que fas coses amb astúcia, saps? Allò...
1: Ah, vale.
0: Una mica pillina, també, saps?
1: Picarona, picarona.
0: Llavors, una noia cuica, per exemple, perquè el Quevedo li va publicar la Petaceta. Tu estàs cuica.
1: Vale.
0: Tu estàs cuica.
1: Vale.
0: Vol dir, doncs, que potser és una noia que amb astúcia doncs, aconsegueix tot el que vol, vale?
1: Bueno.

0: Ui, pensava que s'havia ratllat.
1: Tu estàs cuica, veus?
0: Estic cuica.
1: Què en penseu d'aquesta nova cançó del Quevedo?
0: Bueno, per barrejar fins al terra no la trobo malament.
1: Sens dubte.
0: És d'aquestes duretes, no?, per barrejar una mica.
1: Ep. Per si no teníeu prou del Quevedo des del Baifo, doncs ara també més música del Quevedo.
0: Mare de Déu, això és un non-stop, eh?
1: Sí, totalment. Bueno, nova hora en marxa del Flash Matí, eh? Fins les 11 us estarem fent companyia, escalfant els motors de cara a aquest nou cap de setmana.
2: Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
0: Flash.
1: Ara amb la Shakira i la cançó del Mundial, eh?
0: Som-hi!
1: Amb Burna Boy, això es diu Dai Dai.

de Pau, el gym. Quiris MJ. Ha sido una noche Medellín del 2022 i encara la cantem sense parar quan sona aquí de nou a Flash FM. Som al Flash Matí, per cert, què tal, com esteu? És divendres, 8:13 minuts pràcticament, sona Cano i Justin Quiles.

0: La pregunta eterna de la bichota. De la Karol G. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? No como amigos. Gemma Manzanero, ¿qué pasa?
1: ¿Qué pasa, Clorteo?
0: Bueno, quan comença la cançó diu allò de que lo que llegó el verano, doncs ja porta amb aquesta tres voltes al calendari aquesta cançó, eh?
1: Espera, espera, tres?
0: Tres cops que ha dit llegó el verano i ha estat real.
1: Ja fa tres anys.
0: Va, som al Flash Matí. Hola, hola.
2: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
3: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
1: El 26 d'abril del 1958.
3: I el número de la sort, el...
1: El 6.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
4: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
5: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
4: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
6: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
7: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
8: A Conforama les rebaixes són encara més brutals amb els dies sense IVA. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Aprofita aquests dies brutals només del 25 de juny al 2 de juliol. Conforama.
9: BQN pregunta. Una universitat ha de formar professionals... o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
2: Andorra. Flash FM. 93.8.
10: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
11: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa-se del trànsit, aquest trànsit dens a la que genu avinguda Salou en amb dos sentits de la marxa i a la que tenen el 3 entrarà la Massana en sentit nord. Això és tot de moment en el Centre Nacional del Trànsit.
12: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
2: Flash FM, la ràdio.
13: Ladies and gentlemen,
2: dance leader.
14: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
15: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Banbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Banbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
16: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
2: Cinc hores amb el millor ritme del planeta. Flash Matí a Flash FM.

0: Aquesta és una cançó que escoltareu molt aquest estiu. Farruko, amb Gracie i amb Steve Aoki. Això es diu Ja pa què. Som al Flash Matí. Gemma Manzanero, què tal?
1: Però Ortega, molt bon dia.
0: Aviam, vinga, a les 8:26. Jo crec que ja és hora d'estar desperta, espavilat i espavilada.
1: Oi tant, ja toca, eh? Vinga, esmorzar de valent,
0: també,
1: que no sé
0: també,
1: parlar.
0: També.
1: I a gaudir del cap de setmana.
0: Va. Exacte. Tenim una miqueta aquí d'actualitat, eh?
1: No tenim actualitat.
0: Ah, no? No tenim actualitats.
1: Bueno, a veure, si vols et dic alguna cosa curiosa...
0: Sí, per favor.
1: De tomàquets.
0: Tomàquets?
1: De tomàquets de l'any de la Catapunt.
0: Què vol dir això?
1: Perquè hi ha un agricultor de Sòria que aconsegueix plantar llavors de l'any 1916. Vale? O sigui,
0: ah,
1: anem
0: sí?
1: al passat. Sí, ell guardava llavors i has de veure la fotografia dels tomàquets, perquè realment tenen algunes protuberàncies.
0: De quin any era, dius?
1: Del 1916, les llavors.
0: I et creix un tomàquet en blanc i negre o què?
1: No, no és en blanc i negre, però té...
0: Seria guapo,
1: Té com bultos i forats a la vegada, però tenen bona pinta. Segur que per dintre estan exquisits, I el que ell vol és recuperar, doncs, l'hort dels seus besavis.
0: Ja.
1: O sigui, són llavors dels seus besavis.
0: I aquestes llavors, jo és que d'agricultura en sé més aviat poc, però es poden conservar perfectament, o què passa?
1: Doncs mira, els tomàquets...
0: Sembla que sí,
1: I en té bastants, Uns 10 o 12 tomàquets li han sortit. No sé si els vendrà a un bon preu, si se'ls menjarà ell. Jo crec que se'ls menjarà ell.
0: Home, que els provi primer abans de vendre'ls,
1: sí,
0: no fos cas,
1: S'ho va trobar, doncs, amb potets dels seus besavis. I va dir, mira, anem a plantar a veure què surt d'aquí.
0: Que cuqui.
1: I ja està, i
0: ha passat bé. M'has fet entrar una miqueta de gana aquí.
1: D'un bon pa amb tomàquet.
0: Sí, d'alimentar-me bé, saps què vull dir?
1: Ben fort, un pa amb tomàquet amb un cafetó.
0: Per favor.
1: I vinga, va,
0: doncs vinga, a fer-ho i a aixecar el país, com Déu manar, i amb el ritme del Flash Matí. Ara amb Bad Bunny, voy a llevarte pa Puerto Rico. Yo la

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El projecte de llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat incorpora diverses novetats destinades a reforçar la protecció d'aquest col·lectiu. Entre les mesures previstes hi ha la possibilitat d'accedir a la jubilació anticipada 5 anys abans de l'edat ordinària en casos d'envelliment prematur, així com valoracions urgents de la CONAVA en situacions de detenció i assistència jurídica gratuïta per a les víctimes de discriminació. El text també crea un règim sancionador específic que estableix multes entre 300 i 100.000 euros segons la gravetat de les conductes discriminatòries. Parlem de govern i forces elèctriques a Andorra. Han posat en marxa la nova versió de l'aplicació Mouta, que incorpora la localització en temps real dels autobusos gràcies a la implementació del sistema GPS a tota la flota. La plataforma reuneix en un únic espai la informació sobre el transport públic, els aparcaments comunals i el servei de bicicleta compartida Ciclan per facilitar els desplaçaments dels usuaris. A més, el sistema ja està preparat per incorporar noves funcionalitats, entre les quals destaca el pagament en targeta bancària als autobusos, previst a partir del novembre d'aquest any. En política, el PS entra en campanya, ha retret a la majoria parlamentària la manca de voluntat política per abordar la despenalització de l'avortament durant aquesta legislatura. En una compareixença pública ahir de Gerard Alís, candidat a cap de govern pel PS, i Maria Nassaro, van sostenir que el govern utilitza la necessitat de preservar l'estabilitat institucional com a argument per evitar obrir el debat sobre aquesta qüestió. Fes referència a la inspecció de treball que va incoar 143 expedients sancionadors durant l'any passat, un increment del 57% respecte als 91 registrats l'any anterior i la xifra més elevada des del 2022. D'aquests procediments, 88 corresponen a incompliments relacionats amb la seguretat i la salut laboral, mentre que els altres 55 fan referència a vulneracions de les condicions generals de treball. A nivell turístic, Andorra va rebre al maig un total de 495.000 visitants, un 3,6% menys que el mateix mes de l'any anterior. El descens s'explica per la reducció de nombre d'excursionistes, mentre que els turistes van augmentar lleugerament fins a situar-se en 150.042. I Sant Julià de Lòria ja torna a disposar del seu Centre Cultural i de Congressos Lauradià, després de la rehabilitació de l'equipament afectat durant anys per les conseqüències de l'incendi que s'hi va produir. Les noves instal·lacions s'han adaptat a les necessitats actuals i ofereixen espais modernitzats. La inauguració oficial va tenir lloc ahir i els actes commemoratius per celebrar la reobertura continuen aquests dies. Flash.

0: Aquesta és tot un clàssic del dance, de l'electrònica, en aquest cas de la Ina. Un remember de Flash FM, anomenat Hot, que és com estem tots ara mateix, eh?
1: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Per les temperatures, dic, eh? 8:36 minuts, ara mateix, aquest divendres, som al Flash Matí. Bon dia!

0: Aquest és el BL, es diu No tiene sentido. Cap ni un, Gemma Manzanero, què tal?
1: Trontega, molt bé, i tu què tal?
0: Els de la carretera, hola, què tal, bon dia. Ets paciència, relaxa't, tio, relaxa una miqueta, relaxa la raja.
1: Calma.
0: De la música ens encarreguem nosaltres.
2: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: I amb una miqueta també d'informació de servei. Jan Ponsa, bon dia.
3: Bon dia, família, què tal, com esteu?
1: Hello.
0: Jan, com va aquesta calor?
3: Doncs mira, bastant malament, la veritat és que estic bastant cansat ja de la calor.
0: Doncs tingues paciència perquè tot just acaba de començar l'estiu, eh?
3: Doncs sí, déu-n'hi-do, però és que ha començat per la Porta Gran amb temperatures molt per sobre del que tocarien, una onada de calor que hem deixat enrere, però amb aquests valors de temperatura que segueixen sent molt importants avui.
1: Sí.
0: I ja està?
1: Què més? Ja està?
3: No, home, no.
0: És que és fàcil, avui la previsió és pim-pam,
3: Farà sol, avui, el cap de setmana, avui, cap de setmana calor, també farà ja sol, farà calor, demà pugen les temperatures fins als 39 o gairebé 40
1: Hola!
3: Graus a punts al Pla de Lleida, i diumenge, com a molt a la tarda, algun ruixat a punts al Pirineu, poca cosa.
0: Poca cosa, eh?
3: Vale?
1: Vale, gràcies.
0: Refresqueu-vos tot el que pugueu.
3: Així és.
0: A veure, temperatures d'ara mateix, vinga.
3: Badalona, 26,6 graus, la Pobla de Segur, 20 graus, Òdena, 19 graus, i a Parets del Vallès, 23,5.
0: Tens la frase del dia preparada o no?
3: Sempre tinc una frase del dia preparada.
0: Font?
3: Twitter, avui.
0: Twitter.
1: És que clar.
0: Va, dispara.
3: Tot el que perds és el que deixa lloc a tot el que mereixes que t'arribi.
0: Està molt bé. Tota la raó del món.
1: Ah,
3: sí.
0: Molt bé, Jan. Gràcies. Fins ara, va.
3: Fins ara.
4: Aquest estiu, la gran pregunta és...
5: híbrid o elèctric?
4: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Per cert, arriben les Moonride Music Nights a PortAventura World, si no ho sabíeu.
1: Ah, que bé.
0: Quan cau la tarda, el parc s'omple de ritme, festa i emoció, i demà pots donar la benvinguda a l'estiu a la Hello Summer Nights.
1: Vale.
0: Música, espectacles i les millors atraccions t'esperen. Entrades des de 35 euros.
1: Vale.
0: Les Moonride Music Nights.
1: Que
0: la festa de tardes més temàtica de l'estiu a PortAventura World.

0: Es diu Coco, és el so de l'Omar Kurz des de Puerto Rico. Un tio que jo crec que li agrada l'estiu, eh? Perquè va fer una cançó literalment ambientada, mira, mira, mira, a la platja.
1: Oi!
0: Fuà, és que sentia això a ple quin volum plaer. I m'estic posant nerviós.
1: T'estàs tornant boig, amb ganes de platgeta,
0: nerviós, eh? Coco, Omar Kurz a Flash FM, som al Flash Matí, engegant els motors.
1: Sí.
0: Pam, d'aquest divendres, 26 de juny, del 26. Avui estarem de festa, mira. Pam. A l'Hospitalet de l'Infant.
1: Necessitem descansar, eh?
0: No, no, què va, què va. Hospitalet de l'Infant, alloro que avui anem cap allà, eh? Avui per les festes de Sant Pere, hosti, allà us esteu muntant una setmana, tu, que si Sant Joan... Ara les festes de Sant Pere...
1: Escolta, la vida no està per gaudir-la amb festa, tu.
0: I nosaltres avui hi formarem part, cosa que a mi em fa molt feliç, eh? Miquel González, Sergi Domènech i qui us parla Héctor Ortega, avui a partir de les 8 del vespre us esperem a la plaça Coll de Balaguer. Pam! Amb el mar de fons, a l'escenari de les festes de Sant Pere, en aquest cas, doncs, també amb Flash FM. Avui mateix, eh? Això és avui, o sigui...
1: Som-hi, doncs allà estarem.
0: Que s'acabarà el programa, descansarem una miqueta sí. I agafarem la flaixineta, eh?
1: Vinga, tots amunt.
0: Ara, Batguial, Sona Dame, bon dia.
1: Bon dia.

0: Cada matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Tinto de verano, Don Simón.
2: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
1: Y ahora, prova el blanco de verano, Don Simón.
3: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
4: Adeu, classes! Hola, vacances! Aquest estiu viu una aventura al nou Aquàrium de Barcelona. Observa els taurons de ben a prop, descobreix milers d'animals marins, diverteix-te amb experiències immersives i interactives i deixa't sorprendre per la ciutat submergida. L'univers de Gaudí sota el mar. Consulta els descomptes i avantatges per famílies i grups a aquariumbcn.com.
5: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
6: No, m'ha entrat això.
7: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
8: La tornada al col·legi és més fàcil al Corte Inglés. Vas canviar el val escolar de la Generalitat i equipa't amb tot el que necessitis. A més, si reserves els llibres de text, t'endús un 10% de regal per futures compres. Fins al 6 de setembre. Consulta les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Si vols viure el Mediterrània Festival, aconsegueix l'entrada abans que... bye, bye, no en quedi cap. L'1 d'agost, Rosa s'omplirà d'estrelles. Mike Towers, J.C. Reyes, Winson, Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJs residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Què esperes? Entrades disponibles a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial. Andorra, Flash FM 93.8.
4: Preparat per contenir la respiració? Aquest dissabte 27 de juny arriba a Andorra la Vella Sara Lecito, una de les pilots d'acrobàcies més espectaculars del planeta. Una exhibició única amb maniobres impossibles, adrenalina i emocions fortes. Vine a viure-ho en directe a Can Rodes dins del Motant 2026. Del 26 al 28 de juny a l'Avinguda Santa Coloma.
5: Del 2 al 9 de juliol, Escaldes Engordany torna a vibrar amb el millor jazz amb la 42a edició del Festival Internacional de Jazz. La Sala del Prat del Roure acollirà els caps de cartell amb figures com Nils Landgren Funk Unit, Joshua Redman Quartet, Paquito de Rivera Quintet amb Anat Cohen, Sixun i Liz Wright. El festival es completa amb el Més Jazz, l'Andorra Jam Sessions, el jazz al carrer i, per primera vegada, el cinema jazz. Aquest juliol torna a viure el jazz a Escaldes Engordany.
6: Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Sans Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions. Només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
7: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes Engordany i a l'Avinguda Meritxell 45 a Andorra la Vella.
6: Aquest estiu, sandàlies Skechers Sans Free Slippins.
8: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
3: Flash. Flash FM Andorra. El poder del ritme. Flash FM.
9: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

Bad Bunny, amb una cançó que té tota la raó del món, eh? Debí tirar más fotos, un dels himnes del seu del disc amb el mateix nom, Debí tirar más fotos. Som al Flash Matí! Així arribarem a les 9 d'aquest matí de divendres, d'aquest 26 de juny. Ara amb Matial, acompanyada de la meitat de Plan B, Chencho Corleone. Això és Choque!

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. A Veneçuela, de moment hi ha 235 víctimes mortals, 4.300 ferits i més de 37.000 desapareguts, 80 dels quals espanyols, pel doble terratrèmol. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha dit aquesta matinada que cal continuar buscant persones sota la runa amuntegades sota els més de 250 edificis que han caigut. D'altra banda, el Congrés dels Diputats ha donat llum verda a la norma que castigarà en presó les anomenades teràpies de conversió. Els qui facin aquestes pràctiques podrien passar fins a 2 anys entre reixes. Amb aquesta reforma, l'estat espanyol s'afegeix a veïns europeus com França, Alemanya i els Països Baixos, que ja castiguen aquestes pràctiques per la via penal. I matí d'incidències a la xarxa ferroviària catalana, el servei de Rodalies ha informat de retards de 20 minuts de mitjana a les línies R1 i R4 a causa d'una avaria entre les estacions de Sants i l'Hospitalet de Llobregat, identificada poc abans de 8:45 del matí. Rodalies ha indicat que es tracta d'una incidència a la infraestructura. Els esports. 3 anys després, el Barça de futbol sala ha tornat a guanyar la Lliga, un triomf que no ha arribat fins a la pròrroga en el quart partit de la final contra el Pozo de Múrcia. I aquesta matinada ja han quedat definits els primers partits dels 700 de final del Mundial, destacant el Brasil-Japó i el Països Baixos-Marroc. Els neerlandesos arriben com a primers de grup després de guanyar Tunísia per 3-1 i el Japó arriba després de cada segon del seu grup després d'un empat contra Suècia.
0: Sona el Mega Crack. Flash FM.
2: La que manda.

0: Michel, des de França, amb Imael Àngel i Ultra Nate. Va, Poliganya, movendo de sant. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero, el lloro perquè avui ens hem llevats.
1: Com?
0: Amb un nou àlbum d'Augel.
1: Mare meva, quantes coses avui!
0: Exacte, Augel avui ha publicat un àlbum del qual ja havia anat avançant alguns... singles.
1: Vale.
0: El primer va ser precisament el Moving to the
1: sí,
0: Sun, és la cançó
1: increïble.
0: Número 4.
1: M'encanta, m'encanta.
0: D'un àlbum que té 21 cançons i que es diu 21.
1: Vale.
0: El disc és així, aquest estil.
1: Sí.
0: Afro, tranquil.
1: D'estiuet, per de fer ell... un caipirinha, a la platja.
0: Totalment. Bueno, de fet, ell diu que ja està cansat de punxar les nits, que ell que sí que la residència, el High Visa, que la mantindrà i anirà punxant a Las Vegas i demés.
1: Vale.
0: Però que ell el que vol acabar fent és punxant a tardeos i coses de dia,
1: Molt bé.
0: Doncs mira, 21, el disc d'Augel, que avui ha sortit a la venda. I per què 21? Doncs ho hem rebuscat i ell diu... que porta precisament 21 anys obsessionats amb la música.
1: I quants en té ell?
0: Ell en té ara mateix,
1: Ara t'ho busco, t'ho busco.
0: 38.
1: Ostres, què
0: 38.
1: Dius? Ostres,
0: va néixer a Marsella, a França, el 4 de desembre del 87. I això, hi diu que aquests 21 anys enrere han sigut tot un camí, diguéssim, un procés, de descobrir música, descobrir-se a ell mateix i que ha sabut, doncs, escolta,
1: sí,
0: trobar
1: sí.
0: un forat, trobar el seu lloc.
1: I està en un molt bon moment.
0: Efectivament. Toma. De fet, avui, una de les noves cançons que han sortit d'Augel és aquesta, en el tema amb el qual col·labora David Guetta.
1: Hola.
0: Shine.
1: Que guapo.
0: Mira, mira.
1: Que peti, que peti.
0: L'Augel que va fer-se conegut arreu del món quan va fer un remix del Bella Ciao. Oh, Martí Charo,
1: hola, hola, hola. Bella Ciao, Bella
0: Ciao. Llavors va fer, per exemple, el Morenita.
1: Ara no hi caic amb el Morenita.
0: Mira, el Morenita te'l poso jo, que el tinc aquí tallat a flash.
1: Ai, clar!
0: Morenita sola. Saps o no?
1: Sí, sí, tant.
0: Va fer també el Àguila. Àguila del Monte. Aquesta no te l'esperava,
1: M'has desbloquejat molts records, ara.
0: Pavo real.
1: Aguilar del
0: El Sueño.
1: Aquesta no, veus? No sé quin és. Aguilar del Monte.
0: I jo no la vi. Va fer també el Palante. Palante,
1: palante, palante, palante, palante.
0: Bueno, i tantes cançons, Al final, el tio ha sonat i de valent aquí a Flash FM, també ara mateix amb el Moving to the Sun, evidentment. Que és el mega crack aquesta setmana. Bravo, Augel!
1: Bravíssim.
0: Amb ell engeguem nova hora del Flash Matí. Gràcies per ser-hi. És divendres 26 de juny i això no s'atura fins les 11 del matí.
2: Què tal, família? Sí, cano.

0: és el seu Dardos, de nou a Flash FM. Som al Flash Matí d'aquest divendres, 9 i 12 minuts. Gràcies per ser-hi. Sona Flash i Ice Cream amb els 31 fam d'Orellakis.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: El Flash Matí.

0: Activo el efecto, Rau Alejandro i Chencho Corleone amb aquesta cançó del 2019. A Flash FM, som al Flash Matí. Molt bon dia, un quart i dos minuts de 10 ara mateix. Estem a pocs minuts d'obrir línies del telèfon de directe. De seguida regalem la samarreta nova, exclusiva, edició limitada del Flash Matí.
1: M'agrada el Flash Matí!
2: Flash Matí, de 6 a 11... a Flash FM.
0: Això sí, abans deixeu-me parlar-vos de les Moonride Music Nights de Port Aventura, eh? Perquè demà, per exemple, teniu doncs, la benvinguda a l'estiu a la Hello Summer Nights. Amb música, espectacles i les millors atraccions, entrades des de 35 euros a les Moonride Music Nights, la festa de tardes més temàtica de l'estiu a Port Aventura World.
3: Cultura Jove us ofereix
4: Òrbita Flash.
5: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, l'oferta teatral continua ben viva. Al Teatre Condal hi pots veure Andrei Dorine, mentre que a la Sala Fènix s'hi representa la Taverna de los Perros. A l'Antic Teatre, del 2 al 5 de juliol, hi arriba Ínsula, d'Alexander Duran de Vins. I al Teatre Raval hi podràs veure La Gran Blue Nit, d'Elisabet Raspall. Si t'agrada la música clàssica, el 4 de juliol, al Palau de la Música, s'hi representa La Traviata, de Verdi. A Vilanova i la Geltrú, el 2 de juliol, arriba una nova edició del Vida Festival. I a Calella, dins del Festival NEC, hi actua Pastora. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
3: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
6: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
7: Que puja la temperatura, doncs abaixem els preus. Seguim amb el Red Friday de Mediamar. El Black Friday de l'estiu et porta noves ofertes. Aconsegueix ara la millor tecnologia a la teva botiga a Mediamar.es i a l'app.
8: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente, a més de la Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona, el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
2: Flash FM, emissora oficial.
9: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
10: Jo no puc treure'm del cap això.
11: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per...
2: Andorra. Flash FM. 93.8.
12: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
13: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè faça del trànsit des d'aquest trànsit dens, ara que tenen l'1, a Vingo Salou, on amb dos sentits de la marxa. Pel que fa a la resta de la xarxa i el Principat, es circula amb fluidesa. Això és tot de moment, des del Centre Nacional del Trànsit.
14: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
2: Som This is Flash, Flash FM. Flash.
15: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
16: Ah, no? I com us ho heu fet?
15: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
16: Ui, sí! No sento res.
17: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
17: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
17: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
10: El nostre so és únic.
18: Flash!
10: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.

0: acompanyada de Quevedo. Aquesta cançó es diu El Tonto. Que eres muy tonto. Gemma Manzanero, què tal?
1: Hola, Héctor Ortega. Tots hem tingut un tonto, les nostres. Sí, oi? O tontes.
0: I si no, potser ets tu el tonto. Eh?
1: Ah, també,
0: no,
1: també.
0: No, no,
1: ah,
0: no.
1: Bé,
0: però tonto series de no trucar ara mateix, perquè estem a punt de regalar-vos la samarreta oficial del Flash Matí.
1: Home.
0: Por la mañana café, por la tarde ron. I no queden gaires existències. Estem ja de liquidació.
1: Sí, sí, sí.
0: Per final de temporada, eh?
1: Vinga, va, truqueu al 93-545-68-68.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Qui s'emportarà avui la samarreta, Gemma?
1: Ah, veurem algú molt afortunat.
0: Qui s'emportarà la samarreta?
1: Veurem, veurem, veurem.
0: Línia 1 o 2?
1: La 1, va.
0: La 1. Espera, espera.
1: Ai, m'has baitejat, eh?
0: No, home, hola. Hola.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: No pengis, tio. No, home, no.
1: El però teníem,
0: sí, ja
1: eh?
0: Ho teníem aquí.
1: El teníem. Miau, miau.
0: Estava aquí. Hola.
3: Hola, bon dia.
0: Ah, com et dius?
3: Què tal? Hola, Héctor, sóc Pablo de Terrassa, de la floristeria Gras.
0: Hola, Pablo de Terrassa.
3: No que no tinc la samarreta d'aquesta temporada.
0: Oh! Encara no, encara no, Pablo de Terrassa. Vale, vale.
1: Això ho solucionem.
0: Ara sí, avui sí que la tens, Pablo. Un aplaudiment pel Pablo, vinga.
3: Vinga, moltes gràcies.
0: Bueno, regala't una rosa o alguna cosa, no, tio, de la floristeria, o què?
3: Vale, jo us portaré alguna cosa per endavant, vale?
0: No, home, no, que és
1: escolta,
0: broma, tio.
1: Escolta, Pablo, que jo em caso alguna floreta per mi,
0: ah,
1: no?
0: Ah, un descompte, no?
3: Ah, bueno, escolta, quan vagi i em dones les dates i demés, ja algú farem, no pateixis,
1: oi.
3: Eh?
1: Vale, vale,
0: ja,
1: fantàstic,
0: teniu fet,
1: eh?
0: Això. Pablo, no pengis.
3: Això s'arregla fàcil. Vale.
0: Gràcies per trucar. Bon cap de setmana. Mora i Zetangana, droga.

0: Intento meditar.
1: Mr. Brownie. Els brownies més saborosos que et donen good feeling a cada mossegada.
2: Mmm.
1: Patrocinen aquest espai.
3: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
4: Bon dia, us parla Quim Barceló. El projecte de llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat incorpora diverses novetats destinades a reforçar la protecció d'aquest col·lectiu. Entre les mesures previstes hi ha la possibilitat d'accedir a la jubilació anticipada 5 anys abans de l'edat ordinària en casos d'envelliment prematur, així com valoracions urgents de la CONAVA en situacions de detenció i assistència jurídica gratuïta per a les víctimes de discriminació. El text també crea un règim sancionador específic que estableix multes entre 300 i 100.000 euros segons la gravetat de les conductes discriminatòries. Parlem de govern i forces elèctriques a Andorra. Han posat en marxa la nova versió de l'aplicació Mouta, que incorpora la localització en temps real dels autobusos gràcies a la implementació del sistema GPS a tota la flota. La plataforma reuneix en un únic espai la informació sobre el transport públic, els aparcaments comunals i el servei de bicicleta compartida Ciclant per facilitar els desplaçaments dels usuaris. A més, el sistema ja està preparat per incorporar noves funcionalitats, entre les quals destaca el pagament en targeta bancària als autobusos, previst a partir del novembre d'aquest any. En política, el PS entra en campanya, ha retret a la majoria parlamentària la manca de voluntat política per abordar la despenalització de l'avortament durant aquesta legislatura. En una compareixença pública ahir de Gerard Alís, candidat a cap de govern pel PS, i Maria Nassaro, van sostenir que el govern utilitza la necessitat de preservar l'estabilitat institucional com a argument per evitar obrir el debat sobre aquesta qüestió. Fer referència a la inspecció de treball que va incoar 143 expedients sancionadors durant l'any passat, un increment del 57% respecte als 91 registrats l'any anterior i la xifra més elevada des del 2022. D'aquests procediments, 88 corresponen a incompliments relacionats amb la seguretat i la salut laboral, mentre que els altres 55 fan referència a vulneracions de les condicions generals de treball. A nivell turístic, Andorra va rebre al maig un total de 495.000 visitants, un 3,6% menys que el mateix mes de l'any anterior. El descens s'explica per la reducció de nombre d'excursionistes, mentre que els turistes van augmentar lleugerament fins a situar-se en 150.042. I Sant Julià de Lòria ja torna a disposar del seu Centre Cultural i de Congressos Lauradia després de la rehabilitació de l'equipament afectat durant anys per les conseqüències de l'incendi que s'hi va produir. Les noves instal·lacions s'han adaptat a les necessitats actuals i ofereixen espais modernitzats. La inauguració oficial va tenir lloc ahir i els actes commemoratius per celebrar la reobertura continuen aquests dies.

0: per aquest divendres Saxo Beat, Mr. Saxo Beat del 2010. Per si algú d'aquí és un dels veterans de Flash FM. Alexandre Stan. A Flash FM, 26 de juny, avui és divendres, ara mateix passen 5 minuts de 9:45.
1: O t'espaviles tu, o t'espavilem nosaltres. Flash Matí a Flash FM.

0: És la nova versió d'una cançó històrica de Sopa de Cabra, història de Catalunya, eh? En aquest cas, amb la Su i el Món DJ fent aquesta nova versió, Camins, Somnis i Promeses, a Flash FM.
1: Què hem de fer sol?
0: Aviam, repassem el temps de cara a aquest divendres. Jean Ponsa, bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
3: Bon dia.
0: A veure, escolta, la calor no ens deixa de banda. Això és evident, no?
3: Cert.
2: Correcte, ja no estem en onada de calor, eh? Però, tot i que les temperatures segueixen sent força altes, de fet, avui tindrem valors que s'acostaran segurament als 37 graus a punts del Pla de Lleida. Demà dissabte, atenció, perquè pujaran fins als 39 o 40 graus en el mateix sector. Però, bueno, déu-n'hi-do quina calor que ens espera.
0: Ja. Quin és el teu pla així xulo per aquest cap de setmana? Pla d'estiu, no?
2: Pla d'estiu i platja, perquè ens acompanyarà el sol tant avui divendres com demà dissabte, i diumenge, com a molt a la tarda, tindrem algun ruixat de tarda a punts del Pirineu. Per tant, ja veieu.
3: Com t'agrada la platja, Jan?
2: Home, i tant.
3: Sí, sempre estàs allà.
2: Sol i platja.
0: Sol i platja. Però, escolta, això de l'onada de calor, abans ho estàvem comentant, literalment, per definició, ja no hi som, però a la pràctica ho sembla, eh?
2: Ho sembla, perquè les temperatures estan molt per sobre del que tocaria, però sí que no estem en el llindar aquest d'onada de calor de fa uns quants dies, on les temperatures ja eren totalment desbocades.
3: Sí.
0: Per exemple, repassem alguns valors d'ara mateix.
2: Doncs mira, ara mateix a la Tallada d'Empordà, al Baix Empordà tenim 23 graus, a l'Aldea, al Baix Ebre, 27 graus, a Barcelona, 28 graus i mig, i acabem a Guardiola del Berguedà, al Berguedà, amb 18 graus.
0: Molt bé, Jan, a gaudir del cap de setmana, i dilluns, doncs, més previsions.
2: I tant.
3: Adéu, Jan.
2: Adéu.
0: El Flash Matí continua. Molt bon dia a tothom.
3: Bon dia.
4: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
3: Com m'agrada.
0: 9:39 minuts ara mateix. Muchacha. Hola.

0: 1, 2, 3. Let's go, J Balvin. Amb el Guinza. Tres quarts de 10 ara mateix d'aquest divendres. Som al Flash Matí. Si necessites reggaeton, què?
1: Dale, dale, dale, bien fuerte.
0: Dale, Flash, eh? Nosaltres us acompanyem fins les 11 del matí d'aquest divendres i aquesta nit tindreu reggaeton per estona al Macarella. Que us sapigueu, avui, festa Flash al Macarella de Comarruga, Open Air Club. A la festa La Fiebre.
1: Molt bé.
0: Sergi Domènech, us parla Héctor Ortega. Estem començant aquí el divendres, estem engegant aquesta nova jornada.
1: A tope.
0: Us hem de parlar de Peugeot perquè no sé si us heu fixat mai que tots els models de Peugeot acaben en el número 8.
1: Exacte, el 8, sí.
0: Amb el 8, i no és casualitat perquè a Peugeot el 8 significa confiança, seguretat i tranquil·litat. Amb Peugeot Care tens fins a 8 anys o 160.000 quilòmetres de garantia a tota la gamma.
1: Fantàstic.
0: I què vol dir això? Doncs anys i anys per gaudir del teu cotxe amb la tranquil·litat de saber que has triat bé, des dels models híbrids fins als elèctrics. Tota la gamma Peugeot està pensada perquè condueixis amb total confiança.
1: Bravo!
0: Així que ja ho saps, estrena el teu Peugeot i deixa que el 8 faci la resta. Consulta'n les condicions a Peugeot Ponés. Peugeot Ponés.
2: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Ei, això és cert, eh?
1: El què?
0: Hi ha molts programes pel matí, però que us posin aquesta música, aquest ritme.
1: Aquests tamassos.
0: Aquest només, el Flash Matí.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: La tornada al col·legi és més fàcil al Corte Inglés. Vas canviar el val escolar de la Generalitat i equipa't amb tot el que necessitis. A més, si reserves els llibres de text, t'endús un 10% de regal per futures compres. Fins al 6 de setembre. Consulta'n les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
2: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
3: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
4: Quan vulgui.
3: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
4: Tot el temps que vulgui.
3: I totes les bombolles que vulgui?
4: Totes les bombolles que vulgui.
3: I tot el relax que vulgui?
4: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
5: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
8: BQN pregunta: a la universitat vols ser un número més o que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
9: Aquest estiu, la gran pregunta és:
10: híbrid o elèctric?
9: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
12: Preparat per contenir la respiració? Aquest dissabte 27 de juny arriba a Andorra la Vella Sara Lecito, una de les pilots d'acrobàcies més espectaculars del planeta. Una exhibició única amb maniobres impossibles, adrenalina i emocions fortes.

0: Vine a viure-ho en directe a Can Rodes dins del Motant 2026. Del 26 al 28 de juny a l'Avinguda Santa Coloma.
1: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
2: Dijous 2 de juliol, vine a la pool party de Nyos Park. After work amb Albert Neve, DJ espanyol de música electrònica, Joyce i Ángel de Andrés. Que no t'ho expliquin, viu la millor festa. De 5 a 10, DJs, hits musicals i bon ambient.
1: El millor after work de l'estiu t'espera a Nyos Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
3: Reobre el Centre Cultural Lauradià i del 25 al 30 de juny t'espera una programació que no et voldràs perdre. Maria del Mar Bonet en concert, el musical familiar El Fil Invisible, la dansa urbana de Brodes Bros, les habaneres de les anxovetes, sessions de DJ, instal·lacions immersives i espectacle de llum, vídeo i música a la façana del centre. I per cloure la inauguració, la gravació en directe del QUOM Podcast amb el pilot de MotoGP Pedro Acosta. Del 25 al 30 de juny al Centre Cultural Lauradià. Consulta tota la programació a santjulià.net i reserva o compra les entrades a santjulià.ad/entrades. Obrim el futur a la cultura. Vine a celebrar-ho.
4: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
5: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

0: idea. Són aquestes noies d'allà de les Canàries que fan doncs, versions i festes majors i tal, i que van col·laborar amb el Quevedo en una de les cançons del Baifo, aquesta anomenada El Golpito. Som al Flash Matí, vale?
1: Vale.
0: Vale. Camí de les 10 d'aquest divendres 26 de juny, i per arribar-hi la col·laboració entre John Summit i Fercho. Quiero

0: Són les 10 a Veneçuela. De moment hi ha 235 víctimes mortals, 4.300 ferits i més de 37.000 desapareguts, 80 dels quals espanyols pel doble terratrèmol. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha dit que aquesta matinada que cal continuar buscant persones sota la runa dels més de 250 edificis que han caigut. D'altra banda, el Congrés dels Diputats ha donat llum verda a la norma que castigarà en presó les anomenades teràpies de conversió. Els qui facin aquestes pràctiques podrien passar fins a 2 anys entre reixes. Amb aquesta reforma, l'Estat espanyol s'afegeix a veïns europeus com França, Alemanya i els Països Baixos, que ja castiguen aquestes pràctiques per la via penal. I matí d'incidències a la xarxa ferroviària catalana, el servei de Rodalies ha informat de retards de 25 minuts a mitjana a les línies R1 i R4 a causa d'una avaria entre les estacions de Sants i l'Hospitalet de Llobregat, identificada poc abans de 7:45 del matí. Rodalies ha indicat que es tracta d'una incidència a la infraestructura. Els esports. 3 anys després, el Barça de futbol sala ha tornat a guanyar la Lliga, un triomf que no ha arribat fins a la pròrroga en el quart partit de la final contra el Pozo de Múrcia. I aquesta matinada ja han quedat definits els primers partits dels 16ers de final del Mundial, destacant el Brasil-Japó i el Països Baixos-Marroc. Els neerlandesos arriben com a primers de grup després de guanyar Tunísia per 3-1 i el Japó arriba després de quedar segon del seu grup amb un empat contra Suècia.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.

0: És el número 1 de la setmana. És el Quevedo amb el Elvis Crespo.
1: En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: La graciosa és el títol d'aquesta cançó amb la qual obrim nova hora del Flash Matí. Ja són les 10 i 6 minuts d'aquest divendres. Gemma Manzanero, què tal?
2: Héctor Ortega, molt bon dia. Què tal, com estàs?
0: A les portes d'un nou cap de setmana. Això ha passat volant perquè aquesta setmana al final vam tenir un dia allò de descans, de pausa.
2: Tant de bo totes les setmanes així,
0: Com t'agradaria a tu un festiu per setmana,
2: home, a mi a tothom, crec.
0: Bueno, hem de parlar del Messi, el lloro.
2: Perquè ell va compartir una història al seu Instagram i ha portat al món de cul.
0: Vale. Per què?
2: Perquè ha penjat la fotografia d'una pizza i ja sabem el gust del Messi. Del Messi. Sabem el seu gust, què li agrada la pizza, perquè amb pinya, sense pinya, amb ceba, sense ceba, doncs mira, és una pizza horrorosa.
0: No directament,
2: té,
0: eh?
2: No té ni cap ni peus.
0: Què li passa?
2: La gent no para de comentar que és el millor, doncs mira què passa. Tu imagina la típica massa de pizza, d'acord? Amb rodanxes de tomàquet. O sigui, no salsa de tomàquet, no. Rodanxes que cobreixen absolutament tota la pizza.
0: Bé.
2: Vale? Llavors, a les 12 en punt, a les 6 en punt, a les 3 en punt i a les 9 en punt, rodanxes de ceba i cada 5 minutets una oliveta.
0: Ah, ui, que ha ordenat el Messi,
2: Que ha ordenat, però tu la veus i és tan pobra.
0: Sí, però potser, però potser la mescla aquesta de sabors ja és l'hòstia, no?
2: Però què mescla si tens...
0: Tomàquet, si tens... ceba, olives...
2: Sí, però la ceba i l'oliva la tens a un punt específic de la pizza. Vull dir, no hi ha cap trosset que tu mengis tot només a les 6 en punt. Ja.
0: O sigui, hi ha trossets del que seria el rellotge format pizza que menges només tomàquet.
2: Exacte.
0: Base i tomàquet.
2: Totalment. Sobre les 12 menys 20 menges només tomàquet.
0: Està molt bé.
2: I clar, la gent diu que el que menja Messi és sagrat i que si Messi diu que aquesta és la pizza, aquesta és la pizza.
0: Això, clar, és que sobre... jo... A mi el futbol m'és igual, però escolta, cadascú té els seus gustos i si aquest tio diu que aquesta pizza està bona, potser és veritat.
2: I és que a sobre l'ha etiquetat el pizza, perquè ha posat gràcies @bancheromiami, o sigui, a sobre li fa publicitat.
0: Vaja, vaja.
2: Aquest tio amb les pizzas tan desastroses que fa.
0: Quina és la teva preferida, Gemma?
2: La pepperoni m'agrada
0: molt. La pepperoni? Olé, la diable. És una diàbola.
2: Bueno, escolta, us animem a que aneu a mirar les fotografies d'aquesta pizza perquè us feu una idea vosaltres mateixos,
0: Encara està penjat als stories del Messi?
2: No, crec que no, però... Escolta,
0: però si busqueu internet, trobareu, no?
2: Ho veus fàcil.
0: Trobareu, molt bé. Apa, bon profit. Avui a dinar-se una bona pizza o a sopar-se una bona pizza, perquè és divendres i avui s'hi val. Avui tot s'hi val.
2: Avui tot s'hi val.
0: Gastronòmicament tot s'hi val.
2: A tope, tio.
0: Nova hora en marxa, ja que parlàvem del Messi, Messi futbol, futbol mundial, mundial Shakira.
2: Shakira?
0: Veus que bé?
2: Eh.
0: Amb Burna Boy, la del mundial. Dai, dai, el Flash Matí, bon dia.
2: Bon dia.

0: aquest ja fan tres estius de l'estiu del Coti per Coti, eh? Els Tiets, amb el remix del Món DJ del DJ Capte, d'un dels himnes de Catalunya, eh? Més recents. Un quart d'onze, pràcticament, d'aquest divendres 26 de juny, quan pensaves que no quedaven temes de Quevedo, evidentment que sí, que en queden, més d'un. Per exemple, aquest. Quevedo, Scandic.
1: Porto a la

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
2: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a IBP.es promo Catalunya.
3: Festival. Ara. Escapada. Ara. Viatge. Ara. Museu. Ara. Plans improvisats. Ara, perquè l'estiu passa molt ràpid i les oportunitats també. L'estiu és ara. Amb el carnet jove tens avantatges en cultura, oci, escapades i, a més, l'assegurança de viatges internacional gratuïta. Fes-te el carnet a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Fins al 31 d'agost arriben les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. En moda tenim totes les peces clau de la temporada. Per home, dona i nen. En esport, tot el que necessites per estar en forma. I llar, bellesa, cultura... Les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga web i app.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
5: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
6: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
7: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
8: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
7: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
9: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
10: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
9: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
10: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
9: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.

0: La humedad en su cuerpo. Omar Kurz, un trapella, eh? Aquest tio de Puerto Rico, que s'està fent d'or, jo crec, amb aquesta cançó. I totes les que porta a l'esquena, que ja en són unes quantes. En aquest cas, aquí teníeu Coco, al Flash Matí, dedicada a aquells i aquelles que gaudireu d'aquest ambient així de gavines i d'onades de la platja aquest cap de setmana.
1: Que bé!
0: Avui, però, nosaltres li estem fent aquí la prèvia. Estem fent la prèvia del cap de setmana, posant-li la

0: Mike Towers, per exemple, o amb el que sonava ara, Omar Kurz. També hi haurà De La Fuente, estarà De La Rose, RVFV, Jan Block i molts més artistes, J.C. Reyes, Lola Índigo, em penso que Juan Magán, ara no recordo què més hi havia, però molta penya, d'acord?
1: Déu-n'hi-do el nivell, eh?
0: Els dies 24 i 25 de juliol, queda literalment un mes per gaudir d'aquesta 8a edició del Share Festival, ubicada de nou al Parc del Fòrum de Barcelona.
1: Vale.
0: El Festival de Música Urbana pels Joves de Barcelona. Queden poques entrades, aconsegueix la teva a sharefestival.org, sharefestival.org, Flash FM, emissora oficial. Mike Towers,
1: sí,
0: no estarà al Share Festival,
1: però
0: té una nova cançó. Bueno, sí, en realitat moltes, perquè
1: més
0: va publicar amb el Bizarrap la seva 42, per fi, però...
1: És cert. Ui!
0: Un parell de setmanes abans ens havia allà deixat aquesta cançó, que sí que la tenim sonant a Flash FM. Mike Towers, una de les seves noves propostes, sona ara mateix en aquest divendres. Una Namàs, bon dia!
1: Bon dia!

0: imprescindible de Romeo Santos i de Prince Royce és aquesta, que s'anomena Dardos, i que avui torneu a escoltar de nou a Flash FM. Fent aquí els passos prohibits, els primers d'aquest divendres 26 de juny. Som al Flash Matí. Bon dia, Gemma de Wey.
1: Bon dia, Clara Ortega.
0: Bon dia a tota la gent que ha matinat avui de valent i que us heu posat aquest programa i esteu aquí a l'altra banda.
1: Sí, clar que sí, com ha de ser.
0: Els primers quilòmetres del dia, les primeres passes amb el Flash Matí. Gràcies, en un divendres, a més, de sol, però, segons el nostre home del temps, ja no d'onada de calor, no sé.
1: Menys mal, menys mal, perquè mare meva.
0: Tinc els meus dubtes, la teoria està molt bé, però jo estic suant igualment, saps què vull dir?
1: És que fa molta calor. Hidrateu-vos bé,
0: Importantíssim, i no desconnecteu de Flash FM.
2: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Sona tu bacín, Relsby.
3: Vente y no te quites que tu bacín. Me dijo, man, que tú eres mi señora. Se la tiró de que sí, y ahora le toca.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: A Conforama les rebaixes són encara més brutals amb els dies sense IVA. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Aprofita aquests dies brutals només del 25 de juny al 2 de juliol. Conforama.
2: 5, 6, 7, 8,
3: valorado.
4: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
3: en España.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
0: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis. Andorra. Flash FM 93.8.

Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

Sting i Lola Índigo amb l'RVFV van fer la remescla posterior, Casanova! En aquest cas, Casanova Remix, el Flash Matí d'aquest divendres, ja a la recta final, pensant en la festa d'aquesta mateixa nit, al Macarella, a Comarruga, Flash FM, avui mateix, aquesta mateixa nit, a terra, el club open air més espectacular del país, Macarella, Mediterranean Club, a Comarruga. Avui és la nit de la festa La Fiebre, i estarem allà, Sergi Domena, i qui us parla, Héctor Ortega, amb els residents David Navas.

0: i Christian Life per fer una miqueta de festeta, eh? Per passar-ho molt bé. I per fer pujar una miqueta més la temperatura, si és que és possible, eh? Poca broma. Teniu tota la informació al web macarellaclub.com. Macarellaclub.com, si voleu agafar alguna anticipada, alguna reserva. Si no, també podeu anar a les xarxes socials de Flash FM, que teniu allà algun stories amb l'enllaç directe per fer-vos amb una d'aquestes entrades, d'acord? Avui divendres nit, Flash FM al Macarella, a la Festa La Fiebre.
1: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.
0: Això continua, va. 26 de juny. Sona Mau Baix, jo. És l'artista que canta aquesta cançó que s'enganxa com una mala cosa.

0: La Shakira és l'encarregada de tancar avui el Flash Matí, ben acompanyada del BL. Dos artistes que comparteixen procedència, arrels, des de Barranquilla. Algo tu! Així s'acaba el Flash Matí d'avui, eh? Amb la dada curiosa avui de la Gemma Manzanero, aviam.
1: Mira, abans del 1800, les sabates del peu dret i esquerre eren igual.
0: Eren igual?
1: Eren igual, sí.
0: Abans de quin any?
1: De 1800.
0: I què passa, que abans tenien els dits d'una altra manera o què passa?
1: Que no tenien tants coneixements del cos humà i es pensaven que més o menys era el mateix.
0: Ai, de tant en tant tenien una rampa i tal i no sabien dir per què.
1: Totalment,
0: no?
1: Els juanetes allà mal col·locats.
0: Ja, els joanets. Bueno, dades curioses. Dades curioses. Per tancar el programa, veus què? A les 11 del matí, això vol dir que nosaltres toquem el 2 i us deixem amb l'Armand Maravall, eh?
1: Sí.
0: Estava aquí a l'estudi, però ha pirat.
1: S'ha pirat, tio.
0: Ha anat amb un altre, eh?
1: Sí.
0: Està... És
1: un picaflor, l'Armand,
0: Chaquetero.
1: És un picaflor.
0: Bueno, va, us quedeu amb ell i nosaltres tornem el dilluns a partir de les 6 del matí. Importantíssim. No desconnectar de Flash FM. Gràcies per ser-hi sempre des de primeríssima hora. Adéu-siau!
2: Flash FM. Són les 11.

0: Ja te la coneixes, es diu Moving to the Sound. This is Flash FM. Bé, de fet, no. Es diu Moving to the Sun, no Moving to the Sound. No sé per què, la primera vegada que la vaig escoltar ja em vaig quedar amb el nom malament. Moving to the Sound, no, Moving to the Suns, cap al sol ens estem movent. No cal que ens movem cap al sol perquè el tenim radiant sobre nostre un matí més. Divendres, 11 i 3 minuts, al Flash Matí, la Gemma i l'Hèctor, que ja van cap a casa, se'n van de finde, i aquí em quedo jo amb vosaltres fins a les 4. Què tal?
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Ei, encantat de saludar-vos. Ja et dic, 5 horetes per endavant per escoltar tot el ritme i tota la música que tenim per vosaltres. Som-hi, endavant, que avui ens ho passarem pipa. De Lejitos Remix.

La Rosalía explicant-nos el que van fer la nit d'anit. Què vau fer vosaltres la nit d'anit? Nit de juernes? Vau sortir por ahí o què? Una mica de gresca? Jo vaig sortir a menjar una pizza. Feia dies. Boníssima estàvem. La noche de noche s'incloia, estava inclòs, vaja, en l'àlbum de l'último tour del mundo del puertorriqueny. 11 i 11, l'hora màgica. Tinc preparat ja Psycho amb el seu Supernova. Abans, aquest tema house que ho està patant aquest estiu, Gordo i Rainier Zonnebel. Això es diu Loco Loco.

0: 8.
1: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
2: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
3: Go Bunning, ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
5: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
6: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
3: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
7: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
3: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
8: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

és el Farruko al costat de Steve Aoki i la Gracie fent aquest tema que es diu així, ja pa què? Total, ja pa què, no? Ja pa què ens hi posem? Si total és divendres, gairebé el migdia, aquí ja no curra ni Déu gairebé. Tothom pensant en el cap de setmana. Acompanyant-la de la millor música, de la plena, a Flash.

És normal que et vinguin ganes de festa. A tothom li passa quan connecta amb Flash FM. Entre allò, ganes de cap de setmana, de discoteca, la massa et posa com en forma de Playmobil i necessites un got entre els dits. Saps què vull dir? S'ha entès perfectament, no? És normal, sonava l'original de l'Emília i la Tini en directe a Flash. Que també et dic, si teniu ganes de festa, avui n'hi ha de festes de les bones, perquè som uns professionals de la festa i avui estarem a dos puestos per començar a partir de les 8 del vespre a l'Hospitalet de l'Infant amb el Miquel González, el Sergi Domena i l'Héctor Ortega. I també ara t'explico on més estarem avui.

Vaya màquina aquest tio, tot un machine. L'Anuel AA passant-se per Flash FM amb aquest Amanece, segurament el seu millor tema de la seva carrera. Faia 8 anys que va treure això. Venim amb embranzida de Sant Joan, vam fer doblet de festes. Avui, ja sabeu, us ho he explicat fa un moment, que estarem a l'Hospitalet de l'Infant a partir de les 8 del vespre, però és que, a més, no us podeu perdre també una altra festa. Avui mateix obrim les portes. Avui divendres 26 de juny, Flash FM, aterrem al club open air més espectacular del país. No és cap altre que el Macarella Mediterranean Club de Coma-ruga. Amb el Sergi Domena i l'Héctor Ortega, que saltaran la cabina juntament amb els residents de la festa de La Fiebre, que són el David Nau i el Christian Life, per oferir-te una festa llegendària. No te la pots perdre. Avui mateix, Flash FM, aterrem a Macarella per fer-te pujar la temperatura. Ui, quines ganes. Més informació, entrades, etc, etc, a macarellaclub.com.

passat una mica de revolucions, eh? Ritmes una mica més tranquil·lets per escoltar aquest tema, una mica més com així tristón, ensupit del Boda al Quevedo al costat del malagueny De La Osa. Això estaria Still Loving, sonant en directe a Flash FM. Tinc preparat un caramelet per vosaltres, que sé que us agradarà. Perquè ja ens coneixem. Sé que us agradarà. Abans, Daddy Yankee, Bizarrap, la sessió número 0.

Que, per cert, el kuduro és un estil de música que va néixer a Angola als anys 80 i 90. Flash. I aquest era l'homenatge que li van fer. Que, per cert, kuduro vol dir kuldu, per si no ho sabies. Vale? Kuldu. Aviam què en feu amb aquesta informació. Culo duro. Kuldu. Danza kuduro. Això és la típica facto que podeu llançar a casa mentre sopeu.

0: no podia ser cap altre que aquest.
1: Échate pa acá.
0: Vine cap aquí, vine, vine, vine, que t'explicaré un secret. Aquest és el nostre número 1.
2: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
0: Sí, senyor. This is Flash FM. Es diu La Graciosa, és Quevedo al costat d'Elvis Crespo des del seu àlbum El Baifo, que ho està rebentant, ho està petant, està tot arreu. Evidentment, també està aquí a Flash. Nova hora, 12:04 del migdia ja. Què tal? Ei, bon dia, eh?
3: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Va, que és divendres, tenim ganes de festa. Moltes, de fet, moltes. Ens les estem fent a sobre. Anant al tanto. Una mica d'Aïssa, R-U-B-F-V, el Muchacha.

Són Nicki Nicole, Tiago, Emilia i un tal Messita fent una foto. Una foto remix. Molta gent aquí ficada. 12:12 del dematí. Farem Bad Bunny, farem Sebastián Yatra. Abans, però... El Hugel està en ratxa, el tio. Li hem comprat tot el que treu últimament. Li estem comprant, com aquest bam-bam.

0: 8.
1: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
2: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al Pil-Pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
6: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament Comercial del Grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.

la cançó que sona abans i després dels partits del Mundial de la Copa del Món 2026, el Dai Dai de la Shakira i el Burna Boy. Es nota que estem en febre mundialista, es nota que tothom parla de futbol aquests dies. Avui també hi ha partits importants, igual que ahir. Per exemple, dissabte a les 2 de la matinada, Uruguai-Espanya, per la gent que li interessi el partit de la selecció espanyola. Dissabte a les 2. Però això vol dir que juguen aquesta matinada, no la... O sigui, la matinada d'avui a dissabte, no la de dissabte a diumenge, que si no hi ha gent que se'n perd, vale? Que ho he vist que per internet hi havia gent que dubtava. No, no, juguen aquesta matinada a les 2, Uruguai-Espanya, en directe, suposo.

12:32 del migdia. Normal que estigui morena la Marina. Amb aquest solaco que no para, tu, des de fot dies i dies i dies. És que Morena està cremada, eh? Està vermella. Sembla un guiri d'aquests que passegen per les Rambles amb tota l'esquena cremada. Normal, té ganes de festa la Marina, per cert. Té ganes de festival, com el que viurem al Mediterrània Festival. Aconsegueix la teva entrada abans de que s'esgotin, perquè l'1 d'agost Roses s'omplirà d'estrelles. Mike Towers, JC Reyes. També gent important de l'electrònica, hard techno, màquina, amb Winson, Basewell, el DJ Pastis, tota l'energia de Masia amb els seus pitos, els seus DJ residents, 14 hores de música i 4 escenaris. Què esperes? Agafa les teves entrades anticipades disponibles a Mediterrània Festival Punès. Flash FM n'és emissora oficial del Mediterrània Festival.

Molt bé, això, una mica ritmes tranquil·lets amb Rusowski, amb això que es diu Malibu, en aquesta hora, 12:40. Queden 20 per la una. Aquesta hora del dia, en un divendres, que ja vas pensant, anem tocant els dos d'aquí no res. Allò que dius, d'aquí una estona anem a dinar, ja, si tens jornada intensiva, avui divendres plegues d'hora, i ja cap de setmana, una mica de jeje, una mica de jaja. Evidentment, si sou dels que feu jornades diferents i tal, que esteu a la carretera, transportistes, conductors, etc. O vaja, escolta, paciència, el curro, puja el volum de la ràdio, que sona el Dardos de Romeo Santos. Por

Molt ben dit això, eh? Díselo Carti, que diuen aquests, els Figaflaues, des de Valls, solucions i no problemes. Et posem el remix, que és més canyero. Quan ens apropem ja, molt perillosament, la tenim a tocar la una. Arribarem amb el Pepes de Farruko. Abans, Cano.

0: passant 2 minuts de la una. Flaixeros, flaixeres, aquest és el nostre megacrack de la setmana. This is Flash FM. El Movimiento de Sant de Hugel amb la veu de la Ultra Naté, que per si no sabies, és aquella cantant, tu te'n recordes? Aquell tema que deia... Cause I'm afraid to do what you want to do. Pues aquesta noia és la que canta, fixa't, eh? Quines coses que aprenem aquí a Flash, eh?
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Has vist, educa i també et posa bona música, que és el principal, que és el principal. Va, espero que estigueu tenint un bon divendres. Anem a amenitzar-lo amb el millor dels ritmes que tenim. De moment comptem amb Omar Kurz per fer-ho.

Es veu que el Quevedo, des que va començar a ser artista, un dels seus somnis era col·laborar amb el Mike Towers, el Young King. Doncs ho va aconseguir amb aquest tema que es diu Playa de l'Inglés i que va ser un pepinaco. Sí o no? Jo crec que sí. Passant 9 de la 1 del migdia, família, és divendres, tenim ganes de festeta en la propera estona. Aquí podeu esperar una mica de tot variat de ritmes. Tenim preparats ja Fate amb el Luna, també el Machina Time, abans Emilia.

0: poder del ritme.
1: Aquest diumenge sortiràs de casa amb bambes i tovallola i diràs...
2: Avui toca posar-te en forma amb molt de ritme.
1: El diumenge 5 de juliol al matí, de 11:45 fins a 12:15, arriba el Flash Fitness de Flash FM, el segon aniversari del Time Out Market a la segona planta del Mare Magnum. Amb Miquel González, el DJ set de Flash FM, i una masterclass dirigida per l'entrenador personal Pol Cejas.
2: Apunta't al formulari a la web de Flash FM abans que vorin les places.
1: Diumenge de Flash Fitness amb Flash FM i Time Out Market. Andorra. Flash FM 93.8.
3: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
4: Preparat per contenir la respiració? Aquest dissabte 27 de juny arriba a Andorra la Vella Sara Lecito, una de les pilots d'acrobàcies més espectaculars del planeta. Una exhibició única amb maniobres impossibles, adrenalina i emocions fortes. Vine a viure-ho en directe a Can Rodes dins del Motant 2026. Del 26 al 28 de juny a l'Avinguda Santa Coloma.
5: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
6: Ah, no? I com us ho heu fet?
5: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
6: Ui, sí! No sento res!
1: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
7: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
8: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski a bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
9: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
10: Ets autèntic, amb personalitat.
11: Original.
10: Inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas.
11: De dir el que dius.
10: Tens criteri i passes d'imitacions.
12: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
10: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM. Flash, flash, flash.
13: La que manda.
10: El nostre so és únic.

0: capritxoso. Pugen les temperatures, és època de festes majors, la gent surt al carrer a ballar això, al Golpito, Quevedo, Nueva Línia.
1: Vale.
0: Vale. Carai, si pugen les temperatures, eh? Qui diria que s'ha acabat ja la onada de calor? Perquè ara, mirant aquí temperatures, 37 graus Santa Coloma de Farners, 36 la Bilbao d'Empordà, mare meva. Fa calor fins i tot aquí dins de l'estudi, i mira que he posat l'aire condicionat abans. Igual no va, perquè... M'estic morint de calda i això que l'he posat abans. Vinga, va, anem amb les cabres a l'estudi, aviam.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: escoltes el duet francès Offenbach amb aquest tema que es diu Overdrive. Boníssim. Una mica de dance xulo, xulo. També et dic, són un duet francès, però si els busques a Google, la foto que surt, surten quatre tios. Per tant, no sé molt bé què passa, que hi havia dos col·legues per allà o què. Bueno, va, escolta. Anem amb això que es diu Ayer la vi, ja te la coneixes. Quin tamarro!
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amigo en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Ells són Jay Wheeler i Omar Kurz amb aquest De Lejitos Remix. Estem apostant per èxits incontestables d'aquesta temporada 2026 aquí a Flash. Per això seguim amb Bad Gyal i el Chencho i el seu Choque.

Bomar Montes. Això es diu El Conjuntito, tema que fa servir una base dance molt i molt xula, molt estiuenca, que la veritat ha entrat molt bé aquesta hora. Estem fent ja una mica la prèvia del cap de setmana i ho farem amb l'ajuda del Bad Bunny i el seu Voy a llevarte paper.

un tema del 2019 que va involucrar uns quants pesos pesats del gènere, eh? Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, J Balvin i Ozuna. I jo també. Ens apropem a les dues. Ho farem amb Mora i de la Rose i el seu Aurora. Abans d'això, Ryan Castro i el seu superèxit a TikTok, La Villa.

0: FM, Flash informatiu.
1: Són les dues, us parla Quim Barceló, el cap de govern Xavier Espot i el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, han signat aquest matí al Palau de la Generalitat de Barcelona el nou Pla de Treball 2026-2030 que fixa les línies de cooperació entre Andorra i Catalunya per als pròxims 4 anys. L'acció amplia la col·laboració en àmbits com la salut, infraestructures, medi ambient, gestió de residus i reptes transfronterers i incorpora nous sectors com la seguretat pública, la llengua i la cultura o afers socials. En l'àmbit de la mobilitat, les dues administracions han coincidit a impulsar la millora de l'aeroport Andorra-La Seu d'Urgell amb l'ampliació dels horaris d'operació i la possibilitat que esdevingui un punt de control internacional. També han confirmat avenços en l'estudi del futur tramvia entre La Seu d'Urgell i Andorra. A nivell d'educació, el 93% dels alumnes del sistema educatiu espanyol que es van presentar a les proves d'accés a la universitat han superat la fase general. Dels 140 estudiants examinats, 130 han obtingut una qualificació mínima de 4 punts, uns resultats que els permet optar a l'accés universitari sempre que la nota final, calculada amb la fase general i l'expedient de batxillerat, arribi almenys als 5 punts. Tot i els bons resultats, el percentatge d'aprovats queda lleugerament per sota de la mitjana registrada a Catalunya, situada en el 96%. I el Comitè Andorrà per UNICEF ha posat en marxa una campanya d'emergència per recaptar fons destinats als infants i les famílies afectades pels terratrèmols de Veneçuela. L'entitat ha fet una crida a la participació de la ciutadania, empreses i institucions que poden col·laborar a través de Bizum o mitjançant transferències bancàries als comptes habituals. Paral·lelament, Andorra Telecom també ha activat les trucades gratuïtes cap a Veneçuela per facilitar les comunicacions amb les persones afectades. I Sant Julià de Lòria ha recuperat el Centre Cultural i de Congressos Lauradià després de 3 anys i mig de treballs de rehabilitació a conseqüència de l'incendi del novembre de l'any 22. L'equipament reobre completament renovat amb la voluntat de convertir-se en un dels principals als espais dedicats a les arts escèniques i a la cultura del país. Per celebrar aquesta nova etapa, el Comú ha preparat una programació especial de 6 dies amb activitats per tots els públics, que van començar ahir. Entre els actes destacats hi figura el concert de Maria del Mar Bonet, que presenta el seu espectacle coincidint amb els seus 60 anys de carrera. Serà demà. La celebració també inclourà propostes familiars, dansa, activitats participatives i una jornada de portes obertes dilluns perquè la ciutadania pugui visitar les noves instal·lacions.

0: Flash FM Andorra 93.8. Flash
1: FM. Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
3: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
4: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
3: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
5: Reobre el Centre Cultural Lauradià i del 25 al 30 de juny t'espera una programació que no et voldràs perdre. Maria del Mar Bonet en concert, el musical familiar El Fil Invisible, la dansa urbana de Brodes Bros, les habaneres de les Anxovetes, sessions de DJ, instal·lacions immersives i espectacle de llum, vídeo i música a la façana del centre. I per cloure la inauguració, la gravació en directe del Quom Podcast amb el pilot de MotoGP Pedro Acosta. Del 25 al 30 de juny al Centre Cultural Lauradià. Consulta tota la programació a santjulià.net i reserva o compra les entrades a santjulià.ad/entrades. Obrim el futur a la cultura. Vine a celebrar-ho.
6: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
7: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
0: Flash. Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: 24 hores de ritme.
1: Escoltes Flash FM Andorra.
2: Flash.
1: Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.

queda molt bé el rotllo aquest com afro, així com dancehall o com es digui. Ell és Capo, amb aquest tema que es diu On Anar, sonant a Flash. En la propera estoneta sona el Quédate de Bizarrap i Quevedo, abans Bad Yal amb el seu Dame.

Bunny amb Fade i això que es diu Perro Negro, un tema que formava part del disc Nadie sabe lo que va passar mañana del Bad Bunny, que va publicar el 2023. De fet, aquest era l'únic tema de reggaeton en tot el disc, perquè era un disc que estava plegat de temes com de trap. El de Nadie sabe lo que va passar mañana. Jo sí que sé el que passarà demà, que estareu tots de ressaca perquè haureu sortit avui. Per cert, si voleu festa avui, ara d'aquí un moment t'explico on hi ha bona festa, vale? De moment et deixo amb el Dardos i ara t'explico.

0: casa del meu nom. El que voldries tenir.
1: Fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100.
1: Fucking money, man.
0: Sent el del dòlar dintre la ment.
1: Fucking money, man.

Fucking Money Man. Milionària, Rosalia. Boníssim. Per cert, us he dit, teniu ganes de festa? Doncs vinga, va, anem amb la festa. I és que el divendres 26 de juny, i això, estimats, estimades, és avui. És aquesta nit. Flash FM arriba al club open air més espectacular del país, el Macarella Mediterranean Club de Coma-ruga. Sergi Domena i Héctor Ortega de Flash assalten la cabina junt amb els residents, els DJ residents de La Fiebre. David Nau i Christian Life per oferir-te una festa que promet ser llegendària. Flash FM aterra a Macarella aquesta nit per fer-te pujar la temperatura a una festa que serà des de les 11:30 i fins a quarts de 6 de la matinada. Més informació, entrades i tota la pesca a macarellaclub.com. Aquesta nit la liem parda al Macarella.

són Sebastián Yatra amb Bad Gyal, amb això que es diu 2 AM. Són les 2 de la mañana. No ben bé, no ben bé. Són gairebé les 3 de la tarda, perquè ho sàpigueu. Bueno. I connectes, sintonitzes, estàs escoltant ara mateix Flash FM, l'emissora del ritme.

0: Ells són Hugel, Imael Angel i Ultra Nate, proporcionant-nos el mega crack de la setmana, Flash. This is Flash FM. Sí, senyora, es diu Moving to the Sun, que és una mica el que fan els guiris, els alemanys, els anglesos, els francesos, quan arriba l'estiuet i volen una mica de sun, una mica de sol, baixen cap a la Costa Brava, cap a la Costa Daurada, alguns baixen fins més avall, cap a Alacant, cap a Benidorm. S'ho passen bé, no? Vinga!
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Ei, última horeta junts, ens hem posat a les 11, i ara d'aquí una estoneta a les 4 s'hi posa l'Edgar Manchado amb l'Interactua. Per tant, ja sabeu, important no desconnectar ni un segon d'aquesta emissora si no us voleu perdre res. Això es diu Ja pa què!

Aquesta era la primera cançó de l'àlbum que va dominar les pistes de ball l'estiu del 2022, Un verano sin ti, del Bad Bunny. La cançó ja la coneixes, el Moscow Mule, sonant en directe a Flash FM quan passen 9 de les 3. Flash. Hora en la que ja apreta la gana, eh? Aquest torn així, aquí fent ràdio a l'estudi. No puc sortir a dinar, tal. M'he d'esperar fins les 4. Mare meva, quina gana! Gana de seguir escoltant bons temes. Tinc preparada Lola Índigo, abans les K-pop Demon Hunters.

0: 8.
1: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
2: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angulastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angulastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739-111.
3: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
4: Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
5: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
6: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
5: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
6: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
5: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
7: Si una cançó és immortal, és un hit.

0: Això es diu El Golpito, Quevedo, al costat d'unes noies que tenen una banda que es diuen Nueva Línia. És el nostre actual número 3 de la llista del calibre 45. Ja ho sabeu, demà dissabte a partir de les 6 de la tarda amb l'Edgar Manchado. Actualitzem la llista.
1: Vale.
0: Vale, diu. Farem F5, per tant sabrem si puja, si baixa, si arriba al número 1 o què carai passa amb totes, amb aquesta i tota la resta. Anem amb La Plena.

que trapelles, eh? Omar Montes i Saiko amb Tumbao a la producció. Passem de quarts de quatre a la tarda. Això es diu Arena i Sal, sonant en directe a Flash. Un tema que, ostres, bé, per moure's va bé, eh? Perquè aquests dies ja sabeu què toca, no? Aquest estiu fa pinta que sortiràs de casa amb les bambes posades, tovallola, i diràs, va, avui toca posar-se en forma amb molt de ritme. Doncs us porto la solució. Diumenge que ve, diumenge 5 de juliol, al dematí, des de quarts d'11 del dematí fins a quarts de 12, arriba el Flash Fitness de Flash FM, el segon aniversari de Time Out Market, que està ubicat a la segona planta del Mare Magnum de Barcelona, amb una sessió Flash del Miquel González i una masterclass dirigida per l'entrenador personal Pol Cejas. Et pots apuntar de forma gratuïta al formulari que tenim a la web de Flash abans que volin les places. Diumenge 5 de juliol, diumenge que ve, Flash Fitness amb Flash FM, el Time Out Market. Tema que sonarà segurament, perquè és molt canyero, a l'Scandic.

Divendres, pràcticament 20 minutets per arribar a les 4, ja veiem una mica la llum al final del túnel. Ja arribem al, ja veiem el premi, que és el cap de setmana. Això es deia Milut. RVFV firmava aquesta cançoneta que sona per Flash. Tenim preparats ja Google abans el nou remix del De Lejitos. Boníssim. Flash.

Sonava a tot arreu, quan va sortir això. Bueno, i encara ho he dit, És la morotxa de Luke R.A. Segurament l'únic tema que se li ha enganxat de la seva vida, aquest tio. Bueno, molt bé. Pues s'haurà fet d'or, perquè, mare meva, ja veieu. Vinga, va, que ens apropem a les 4 de la tarda. Ho fem amb Mike Towers. Flash.

0: El que seria criminal és que ara algú de vosaltres canviés d'emissora quan estem ja a pocs minuts de començar l'Interactuar. Avui amb l'Edgar Manchado, sonant en directe a l'antena de l'emissora del ritme de la Flash FM. Criminal, Nati Natasha, al costat del Negrito Ojos Claros, l'Ozuna, Quintamarro. This is Flash FM. Bueno, escolta, i amb això ja feina feta, que no fa d'estorb, això segur. Hem començat a les 11, quan ha acabat el Flash Matí, i us deixo ja calentets, calentetes amb l'Interactua. Per mi ha estat un plaer acompanyar-vos en aquest migdia tarda ja de divendres, demà cap de setmana.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Ens hi tornarem a veure a partir de les 9 demà, vale? Us deixo amb l'Olvidar-nos de tot. Apa, que vagi bé.

0: i fins a les 8 del vespre. Sergi Domena pren el control de Flash FM amb una única missió. Fem sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Bueno, avui no tenim el Sergi Domena, però anem a veure com ho arrenquem, que d'alguna forma ho farem. Vinga, som-hi, la primera en sonar, Marc Courts amb el Coco. Vinga, pa'lante.

0: aquesta nova edició de l'Interactua de Flash FM, edició divendres 26 de juny del 2026. Què tal, com esteu? Ja espero recuperadíssims del Sant Joan, de la ressaca, de la ressaca, de la ressaca i de tot el que hi hagi pel mig. 4 de la tarda i 3 minuts. Tenim en Sergi Domena enmig d'un compromís aquest vespre a l'Hospitalet de l'Infant amb en Miquel González i amb l'Héctor Ortega, les festes de Sant Pere, i els tindreu punxant i donant un bon show. Com tots els shows que ofereixen sempre els digis de l'emissora del ritme, per tant, qui agafa el relleu al llarg d'aquesta tarda és l'Edgar Manchado. Hola, què tal? Normalment ens sentim al calibre 45 i avui, doncs, també aquí a l'Interactuar. Les normes són les de sempre fins on jo sé.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: A més, entre tots els que ens envieu missatges al 628-0605-13, tenim un lot de productes Repel Vite per sortejar. Només heu de respondre correctament la següent pregunta, que és: quin d'aquests elements pot convertir casa teva en el paradís dels mosquits? A, flors de colors intensos; B, un got amb aigua oblidat; o C, plats bruts. Si encerteu i ens demaneu una cançó, amb una mica de sort, us regalem i us enviem a casa un lot de productes Repel Vite i After Vite. Piqui el que et piqui. After Vite, Repel Vite.
2: Hola, Sergi, soy Pili de Lleida. Hoy, para acabar la semana, me gustaría que me pusieras Máquina Time.
0: Venga.
2: Se la quiero dedicar a todos los flasheros. Que tengáis un buen fin de semana y hasta luego.
0: Adiós.
3: Amigos, this is Dimitri Vegas, don't like Mike. You can now listen to our new single, Máquina Time, on Flash FM.

Interactua, el programa de dedicatòries que passa de pares a fills. Imagina.

0: tu, sóc en Nosa per fi divendres. Wow, avui et demano, Davey, baila conmigo, i si no és possible, Chanel, hi haurà Mateo Clavaito. M'agradaria també participar al concurs d'aquesta setmana, si us plau, merci. Jefe d'equipo, bon cap de setmana i a tope. Bé, t'he posat baila conmigo, si vols Clavaito, després la podem posar. Això sí, si voleu el pack de productes Repelvite i Aftervite, és important també que ens contesteu la pregunta que estem fent avui, que és quin dels següents elements pot convertir casa teva en el paradís dels mosquits? A, flors de colors intensos. B, un got amb aigua oblidat. O C, plats bruts. Si creus que saps la resposta, doncs digue'ns-la al costat de la cançó que vulguis dedicar i amb una mica de sort avui us endueu un pack de productes Repelvite i Aftervite. Aquesta nit també us recordem que Flash FM arriba al club open air més espectacular del país. Macarella, Mediterranean Club, a Coma-ruga. Sabeu perfectament del que us parlo, oi que sí? Amb els companys Sergi Domena, l'habitual de l'Interactua, que avui no hi és, se li acumula la feina. I el company del Flash Matí, Héctor Ortega, que salta en la cabina junt amb els residents de La Fiebre, David Nau i Christian Life. Festa llegendària. Avui mateix Flash FM aterra a Macarella per fer-vos pujar la temperatura. Tota la informació a macarellaclub.com. Macarellaclub.com.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Hola Edgar, somos Marina y Ángeles de Sabadell. Nos gustaría pedirte New Religion de Bibi Rexha para ti, toda la audiencia del Interactua. Muchas gracias y buen fin de semana para todos. Doncs vinga, va. Una mica de Bibi Rexha i el sample segur que us sona.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Aquest estiu arriba la 8a edició del Cher Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi i De La Fuente. A més, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Cher Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
2: Flash FM, emissora oficial.
3: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
4: No, m'ha entrat això.
5: La superseguretat de Movistar Prosegura Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegura Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
6: Ja han arribat les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés. Fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
7: Agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
8: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
7: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allí a l'habitació i no ens ho creiem.
9: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
11: Aquest estiu, la gran pregunta és...
12: híbrid o elèctric?
11: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
13: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests. Andorra. Flash FM. 93.8.
14: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
15: Del 2 al 9 de juliol, Escaldes Engordany torna a vibrar amb el millor jazz amb la 42a edició del Festival Internacional de Jazz. La sala del Prat del Roure acollirà els caps de cartell amb figures com Nils Landgren Funk Unit, Joshua Redman Quartet, Paquito de Rivera Quintet amb Anat Cohen, Sixun i Liz Wright. El festival es completa amb el Més Jazz, l'Andorra Jam Sessions, el Jazz al carrer i, per primera vegada, el Cinema Jazz. Aquest juliol torna a viure el jazz a Escaldes Engordany.
16: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
17: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Banbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Banbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.

0: és la cançó que s'ha triat com a himne per aquest Mundial 2026. Day Day amb Shakira i Burna Boy, ens la demanaven a través del 628-06-0513. Què tal?
1: Hola, sóc la Lucía i vaig de camí amb el meu pare al càmping d'Olot. M'agradaria que poséssiu la cançó de Day Day de Shakira. Gràcies, adeu.
0: Adeu, aquí la tenies.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-06-05-13.
0: Aviam si dona sort a la selecció espanyola, que aquesta mateixa nit té partit contra Uruguai a les 2 de la matinada. Jo no sé, en aquests casos, què és el que s'ha de fer. Se surt de festa una estona i després vas a veure el partit d'empalme, es dorm abans, es veu una pel·li mentrestant. Aquests horaris, clar, que jugui a les 2 de la matinada, què fem aquesta nit?
3: Hola, Héctor, sóc la Laia. Estem tornant amb la família de vacances de Punta Cana.
0: Molt bé.
3: I venim de Mosquits fins a dalt. Home. Així que necessitem el pack de l'Afterbite.
0: Sí.
3: La resposta correcta és el got amb aigua.
0: Val.
3: I volem que ens posis la cançó del Golpito. Una abraçada.
0: Recordem que estem sortejant un pack de Repelvite Afterbite. Només heu de respondre quin d'aquests elements pot convertir casa vostra en el paradís dels mosquits. Si flors de colors intensos, si un got amb aigua oblidat o plats bruts.
4: Hola!
2: Interactua.

0: Ferrari Gam Bam Bam torna amb això que es diu Moving to the Sun. I que veig que està caient amb molta gràcia entre la nostra audiència.
1: Bona tarda, El. Edgar, soc l'Eli de Tordera. M'agradaria dedicar a tots els fiesteros flaixeros de Moving to the Sun i que passeu un bon cap de setmana i cuideu-vos de la calor. Salut.
0: Molt bé. Merci, Moving to the Sun, aquí la teníem. No eres l'única, a més a més.
2: Sergi, l'Abre de l'Ametlla, què tal? Per fi divendres. Jo estic aquí dintre de l'aigua, com els cigrons, que em sembla que avui no em treuen, vamos, ni a la força.
0: Oh, i tant.
2: Escolta, em posa'm, sisplau, la cançó de Moving to the Sun. I dedico a Marina i Àngeles de Sabadell, que sé que els agrada molt, Pili de Lleida, Jordi de Sant Cugat i el DJ Lopeta. A tots els flaixeros i a tu. Doncs vinga, moltíssimes gràcies, molts petonets i fins dilluns. Adéu.
0: Recordem que teniu en joc també un pack Repelvite per evitar les picades i Aftervite per si heu tingut mala sort i us han picat. La Laura de l'Ametlla deia que la resposta correcta és un got amb aigua estancat. Recordem que la pregunta que estem fent és quin d'aquests elements pot convertir casa vostra en el paradís dels mosquits? Flors de colors intensos, un got amb aigua oblidat o plats bruts? Votàvem per la B, per aquí. I serem fins les 8 del vespre, el número de sempre.
3: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
4: Hola, Edgar. Soc la Cecília de Gelida i vull participar en el sorteig aquest d'Afterbite. La resposta correcta és la del got d'aigua allà oblidat a la a casa perquè els mosquits es facin un festín.
0: Sí.
4: Crec que mereixo el lot aquest perquè m'estic menjant una caravana d'una hora mínim aquí a la Ronda de Barcelona per anar a buscar les meves filles en un aire sense aire condicionat. M'estic cremant les cames i els braços i no puc a més assumir que els mosquits facin més malbé la pell.
0: Segur.
4: Vinga, a veure si em toca i a veure si ens pots posar la cançó de Els dos amores, de la Tini. Apa, adéu, bona tarda.
0: Dos amantes.
5: Hola!
3: Interactua.
0: Aquí la tens.
6: Para todos esos amores que dicen ser prohibidos. Y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: que ja ens demanen a través de l'Interactua. Hola, Edgar, soy la Bárbara y una tarde más trabajando y escuchando l'Interactua. Por fin es viernes y por eso me gustaría pedirte la nueva canción de Ana Mena con Lola Índigo. Patito, ahí también participar en el sorteo de l'Afterbeat. La respuesta es un vaso de agua. Muchas gracias y feliz viernes. Doncs per tota la gent que s'estigui incorporant ara mateix, estem preguntant que quin element converteix casa vostra en tot un festín pels mosquits. Si unes flors de colors intensos, si un got amb aigua oblidat o si un plat brut. Si sabeu la resposta, 628-06-05-13.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-06-05-13.
0: I, òbviament, també ens demaneu una cançó, que d'això va el programa, bàsicament.
2: Hola, bona tarda, Flaix. Em dic Janira i volia participar en el parc de Afterbeat.
0: Sí.
2: I la resposta correcta és Got d'aigua oblidada.
0: Val.
2: I poseu la cançó que vulgueu.
0: Ah, sí.
2: I la dedico a la meva germana, Anna Giné. Val. Bueno, a les meves germanes, a totes.
0: A totes.
2: I al meu fill, Arnau. Un petó i bon estiu.
0: Bon estiu, ja que em deixes triar, escolta, t'agafo la nova John Summit, que m'encanta i que ja fa alguns dies que sona per aquí per l'emissora El Ritme. En Fate es diu Chica 305. Apunta, t'encantarà segur.

cap aquí per anar fent camí cap a la 5 amb Farruko, Gracie i Steve Aoki. És la nova cançó d'aquesta gent. Aquest estiu sortiràs de casa amb bambes i tovallola i diràs: avui toca posar-se en forma, amb molt de ritme. I aquest diumenge 5 de juliol, és a dir, aquest molt de la setmana vinent, al matí, des de 2:15 fins a 11:15, arriba el Flash Fitness de Flash FM, el segon aniversari del Time Out Market, ubicat a la segona planta del Mare Magnum. A Miquel González, del DJ set de Flash FM, i una masterclass dirigida

0: dirigida per l'entrenador personal Pol Cejas. Només heu d'apuntar-vos al formulari de la web de Flash FM abans que volin les places, diumenge de Flash Fitness amb Flash FM i Time Out Market. Vinga, ara sí que sí. 3 minuts i arribem a les 5. Què tal?
1: Bona tarda, flasheros. Soc la Raquel des de Barcelona. M'agradaria demanar-vos la cançó de
0: tu-tu-tu-ru-tu-tu-ru
1: de Siderland. També m'agradaria aprofitar i participar en el sorteig del pack d'Afterbite.
0: Val.
1: Jo crec que la resposta correcta és la B, un got d'aigua.
0: Val.
1: Vinga, moltes gràcies i bon cap de setmana.
0: Doncs aquí la tens. Si acabeu de connectar i esteu flipant amb l'Afterbite, ara us explico de què va el tema. Que podeu guanyar un pack d'Afterbite i Repelbite. Us ho explico ara. Abans Siderland, tu-tu-tu-ru, el seu remix.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Ebre, 102.9, Tortosa, Roqueta, l'Aldea, Deltebre, Camarla, l'Ametlla, Amposta, Ulldecona, la Sénia. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 5.

0: el número 1, la cançó més important, i òbviament que també havia de sonar aquí a l'interactor de Flash FM. Què ve d'home, Elvis Crespo?
1: Échate pa'cá.
0: La Graciosa.
1: Te veo en La Graciosa. En La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: 5:04 aquesta tarda de divendres. Vinga, família, engeguem un nou cap de setmana. Qui l'ha engegat és en Sergi Domènech, que ja està directe cap a l'Hospitalet de l'Infant. Tenim festa Flash FM avui dins el marc de les festes de Sant Pere, amb en Miquel González, amb l'Héctor Ortega i també amb en Sergi Domènech, que avui no ha pogut ser aquí a l'Interactua. I ara mateix els comandaments de la nau de la que manda, Edgar Manchado. Hola, per servir-vos, això sí, el procediment de l'Interactua és el mateix de cada dia. 628-06-05-13.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-06-05-13.
0: Avui estem sortejant, a més, entre tots vosaltres, un pack Repelvite per evitar les picades i Aftervite per si ja us han picat i aneu tard, val? Només heu de respondre correctament la següent pregunta, que és: quin d'aquests elements pot convertir casa vostra en el paradís dels mosquits? A, flors de colors intensos; B, un got amb aigua oblidat; o C, tenir plats bruts por ahí a la casa. D'entre tots els que hagueu respost correctament, al final del programa us enviarem a casa un pack de productes Repelvite i Aftervite.
3: Hola, bona tarda, Héctor. Soy Virginia, quería hoy pedirte la canción de Maladí, se la quiero dedicar a mi marido Johnny, a todos los repartidores que menudos días están pasando con tantísima calor.
0: Doncs sí.
3: Y a ti, te la quiero dedicar también, a todos los flasheros. Merci. Y quiero participar también en el sorteo de Aftervite, que sí, por supuesto, es un vaso de agua olvidada o cualquier cacharro con agua.
0: Val, val.
3: Pues nada, un besito y buen fin de, gracias.
0: Al final del programa sabrem si has respost bé i sobretot si et toca a tu o no et toca a tu. Tens tota la raó i enviem tota la nostra atenció, estima i aquest aplaudiment gegant a tots els repartidors. Gent que s'està exposant al sol, que sou molts els que treballeu a la Solana, i us heu de protegir. És molt important protegir-vos.
2: Interactua.
4: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

Diuen per aquí, pots posar alguna cançó de Romeo Santos dedicada a tots els companys de la feina i a tots els mosquits que tenim al Delta de l'Ebre. I també participar al sorteig de Repelvite i Afterbite, que la resposta és un got d'aigua. Doncs ja veieu que avui el programa... Avui va de mosquits, tot va de mosquits. 5 de la tarda, 16 minuts. Aquest estiu ja sabeu que arriba la 8a edició del Cher Festival amb els artistes més forts del moment, Mike Towers o Mark Oates, De La Fuente, De La Rose, RVFV i en Bloc. Pont Magant també hi serà per allà. Tot això quan serà, us deveu preguntar. 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona. Cher Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona amb el cartell més potents. Queden molt poquetes entrades, per tant, feu-vos amb la vostra a cherfestival.org. Flash FM és emissora oficial. I explicar-vos això va de perles, perquè per què ens diuen bona tarda, Edgar, pots posar Juan Magán, bon divendres a tothom, i la resposta correcta és el vas d'aigua. Soc la Judit de Girona. Doncs perfecte, perquè Juan Magán, com dèiem, és un dels artistes que hi serà al Cher Festival. Aquí el tenim amb Omar Montes i la versió 2026 del Bailando por ahí. Es diu Ayer la vi. Fueron.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente, a més, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona, el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
2: Flash FM, emissora oficial.
3: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
4: Tinto de verano, Don Simón.
5: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
4: I ara, prova el blanco de verano, Don Simón.
6: BQN pregunta: d'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
7: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
8: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
11: Esport i El Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
12: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
13: I ara estic amb això.
14: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
15: Carinyo, ja sóc a casa.
16: Hola, Rayetó. Has picat molts humans?
15: Doncs no. S'han comprat Repelvite Aroma Fresh i s'ha complicat.
17: Nou Repelvite Aroma Fresh. El repel·lent de mosquits amb aroma fresca de cotó i eficàcia provada fins a 8 hores. I descobreix també tota la gamma Repelvite. Repelvite Aroma Fresh. Protecció que fa bona olor.
18: Aquest diumenge sortiràs de casa amb bambes i tovallola i diràs...
19: Avui toca posar-te en forma amb molt de ritme.
18: El diumenge 5 de juliol al matí, de 11:15 fins a 12:15, arriba el Flash Fitness de Flash FM al segon aniversari del Time Out Market a la segona planta del Mare Magnum. Amb Miquel González, el DJ set de Flash FM i una masterclass dirigida per l'entrenador personal Pol Cejas.
19: Apunta't al formulari a la web de Flash FM abans que vorin les places.
18: Diumenge de Flash Fitness amb Flash FM i Time Out Market. Andorra. Flash FM 93.8.
20: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
21: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
0: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
13: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
0: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
22: Preparat per contenir la respiració? Aquest dissabte 27 de juny arriba a Andorra la Vella Sara Lecito, una de les pilots d'acrobàcies més espectaculars del planeta. Una exhibició única amb maniobres impossibles, adrenalina i emocions fortes. Vine a viure-ho en directe a Can Rodes dins del Motant 2026. Del 26 al 28 de juny a l'Avinguda Santa Coloma.
23: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
24: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
25: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
24: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
26: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
27: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
26: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
28: El nostre so és únic. Flash! L'Interactua. El tardeo més famós de la ràdio.

0: És un dels temes que tenim dins el nostre top 10. Estava claríssim que tard o d'hora havia d'acabar sonant l'Interactua.
1: Hola, Flaixeros. Bona tarda. M'agradaria demanar-vos la cançó de Coco.
0: Molt bé.
1: Moltes gràcies. Vinga, adéu.
0: Ah, quan m'he equivocat ja he posat Coco a la pel·lícula, saps? Omar Courts. Per cert, molt bon micròfon, eh? Sembla que estiguis aquí dintre el nostre estudi, tu. 6:45.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: També ens la demanava la Cristina des del pont de Vilomara, que li agradaria que poséssim la cançó de Coco i que, a més, diria que la resposta correcta referent al concurs d'Afterbite són els plats bruts. Recordem que avui regalarem un pack d'Afterbite i Repelbite entre els que respongueu correctament quin d'aquests elements pot convertir casa vostra en el paradís dels mosquits. Si unes flors de colors intensos, si un got d'aigua oblidat o els plats bruts. Yes,
3: bona tarda, flaixeros. M'agradaria demanar una cançó a una persona que m'estimo molt, que es diu Sandra. I crec que una de las nuestras canciones es de Bad Bunny.
0: Val.
3: Bueno, sería la de Voy a verte pa' PR o la de Nueva York.
0: Ara.
3: Muchas gracias, buena tarde.
0: A tu, a tu. Y digo que la respuesta es...

0: Bona tarda, flasheros. Mira, que estamos aquí con mi pareja de camino a Huesca.
1: Molt bé.
0: Y tenemos muchísimas ganas porque es que no me funciona el Bluetooth, se me ha roto y necesito que me pongáis al golpito de Quevedo.
1: Hoy tal.
0: Necesito a Quevedo con nueva línea. Venga, un abrazo.
1: Menys mal que tenim la ràdio, eh? Menys mal, la ràdio, sempre la ràdio. 5 de la tarda, 41 minuts, en rigorós directe des de l'interactor de Flash FM i amb compromisos diversos aquesta mateixa nit del 26 de juny, un d'ells a les festes de Sant Pere de l'Hospitalet de l'Infant amb en Sergi Domena, a qui li enviem una forta abraçada. Aquí el tenim. No el podem dividir, en Domena, entens? No es multiplica encara. També hi seran el Miquel González i l'Héctor Ortega, d'acord? Festes de Sant Pere a l'Hospitalet de l'Infant, aquesta mateixa nit. Hola, Flash, diuen per aquí. Voldria que em poséssiu la cançó de Muchacha i participar al sorteig de l'After Beatle. La resposta és el got d'aigua oblidat. A veure si em regaleu una samarreta. A veure, o l'After Beatle o la samarreta. Decidir és prendre partit, en aquesta vida.
2: Hola,

0: Shakira amb Burna Boy és la cançó del Mundial d'aquest any. Com hem passat del Waka Waka del 2010 al Dai Dai, aviam si aquesta dona la mateixa sort a la selecció espanyola com el 2010, que van acabar guanyant el Mundial. Encara hem de passar un tràmit aquesta nit contra Uruguai. Ens la demanaven a través del nostre WhatsApp.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: L'Ivan López de les Abadesses, que diu: avui divendres em podries posar la cançó de Dai Dai de Shakira. Li dedico en Mario López, la Sílvia Morgou, l'Àxel i també el nou locutor de Flash FM, l'Armand Maravalle. Toma ja! Una abraçada i bon cap de setmana. Doncs vinga, tornem aquesta abraçada a Sant Joan de les Abadesses. Esperen els vostres missatges al 628-06-0513. Mentrestant, us recordo que l'Aquàrium de Barcelona celebren l'amor, però no només el romàntic, eh? Amor per compartir una experiència, amor per l'oceà i amor pels taurons. És Shark Lovers, una manera diferent de viure a l'Aquàrium. I també de descobrir de molt de prop el fascinant món marí. El nou Aquàrium de Barcelona has de veure i viure Shark Lovers. Apunteu-vos-ho, Shark Lovers. Bona tarda, Interactua. Soc l'Ainhoa de l'Hospitalet de Llobregat i m'agradaria participar al sorteig d'Afterbite. Crec que la resposta correcta és el got d'aigua i ja de pas, a veure si em podríeu posar alguna dels figaflaues. Doncs vinga, som-hi amb la Marina.

0: Esta del agua es la del agua estancada y me gustaría que me pusieras la canción de Coco Chanel de Bad Bunny. Gracias, un saludo. Suposo que hi ha molta gent que està connectant Flash FM i està sentint que estem parlant de mosquits i d'aigua estancada i deu estar flipant. Ara d'aquí un moment us explico de què va el tema i com podeu fer-vos amb un pack Repelvite i Afterbite, que estem sortejant un entre la nostra audiència. Repelvite per evitar les picades i Afterbite per si ja us han picat. D'aquí una estona us ho explico. Abans anem a per un altre missatge, va.
1: Què passa, flaixeros? Estem anant cap a Lloret de Mar, l'excursió de la Torretja de Futbol.
0: Molt bé.
1: I hem de respondre lo dels mosquits, no?
0: Sí.
1: Creiem que és el got d'aigua.
0: Bé.
1: Vale? El got d'aigua, segur, seguríssim. Ojalà fos un cubata, però és el got d'aigua. I volem la cançó de Atlantis.
0: Sí.
1: Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ale, ale.
0: Mare meva, aquests ja porten la festa incorporada. Aquests han respost sense saber ni quina era la pregunta, tu.
2: Amigos, this is Dimitri Vegas, don't like Mike. You can now listen to our new single on Flash FM.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Tarragona, 101.8. Vilaseca, Salou, Torredembarra, Reus, Cambrils, Mont-roig del Camp, Riudoms. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són

0: Quin flow que té aquest tio i quin flow que té aquesta cançó. Enhorabona per Mike Towers, així sona el seu nou projecte, una nana más. De moment és novetat a Flash FM, veurem què passa. I aviam si va quallant entre la nostra audiència. La podeu demanar al 628-0605-13. Passen 4 minuts pràcticament per sobre de les 6 d'aquesta tarda de divendres. Confeccionem junts la playlist d'aquest nou cap de setmana que se'ns tira a sobre. Ja alguns de vosaltres amb vacancetes, després de ja haver superat la nit de Sant Joan. Espero que tots estigueu bé, sants i estalvis, que hagueu tirat petardos i el que hagi fet falta. Nit de rauxa i disbauxa, però sencers. Això sempre és important, amb seny. Rauxa, disbauxa i seny. I encara tingui ganes de festa. En tenim una i de vent forta aquesta mateixa nit, les festes de Sant Pere de l'Hospitalet de l'Infant, que reben en Sergi Domena, en Miquel González i Electro Ortega aquest vespre a partir de les 8 de la tarda. Per tant, hem deixat en Domena que agafi la furgo, que s'emporti aquest parell que pofan. González, Ortega, junts, més Domena. Bueno, en fi. Qui us vull cantar si els heu vist alguna vegada en directe? Avui, festa de Sant Pere a l'Hospitalet de l'Infant. 628-0605-13, WhatsApp obert fins les 8. Som-hi, va.
1: Hola, flasheros. Quiero pedir la canción de Batial de Fuma para todas las chicas de este mundo.
0: Sí.
1: Que hoy es viernes. Empoderadas todas. Una abraçada.
0: Abraçades i petons. Per cert, entre tots els missatges estem regalant avui un pack Repelvite i Afterbite. Només heu de respondre una ràpida pregunta, que és: quin d'aquests elements pot convertir casa vostra en el paradís dels mosquits? A, flors de colors intensos. B, un got amb aigua oblidat. O C, plats bruts. Entre els que heu respost correctament, al final del programa regalem un pack Afterbite i Repelvite. Toma ja!

0: Manuel Doblea.
1: Buenas tardes, ¿qué pasa, nen? ¿Cómo esteu? Vamos de camino a Mar Gran de Mar, a Cataluña.
0: Molt bé.
1: Nos gustaría escuchar la canción Hipócrita de Jimmy Chica o cualquiera de Anuel. Un abrazo a todos y saludos.
0: Salutacions, doncs aquí tenies la teva cançó d'Anuel. Per cert, aquest estiu arriba la 8a edició del Cher Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers o Marc Coles de La Fuente, també hi serà Juan Magán, RV, FV i Amblock, i una llarga llista, un llarguíssim, etc. Tot això el 24 i el 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona. Cher Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona, amb el cartell més potent. Queda molt poquetes entrades, per tant, feu-vos amb la vostra a cherfestival.org, que després venen els plors. cherfestival.org. Flash FM és l'emissora oficial. Com no podia ser d'altra manera. 628-0605-13. WhatsApps fins les 8 del vespre i, a més, un pack Repel Vite per evitar les picades i un altre pack After Vite per si ja us han picat. Qui el guanyi, li farem arribar a casa. Digueu-nos quin d'aquests tres elements pot convertir casa vostra en tota una festa pels mosquits. A, flors de colors intensos. B, un got amb aigua oblidat. O C, plats bruts. Entre tots els que hagueu respost correctament, al final del programa farem un sorteig, d'acord? I un de vosaltres s'endú aquest pack Repel Vite After Vite.
2: Bona tarda, Romana. Fes divendres. I els divendres són de bailoteo. Hoy de camino a Tosa para ver a Búhos. Nada, le quiero dedicar una canción a ellos, ¿vale? La de Tallet, ¿vale? Tornem a casa.
0: Ah, vale.
2: Adéu.
0: Encara els hi falta Tallets fer una cançó que es digui Tallets. Que se'ls diu Tornem a casa.

0: Escoltes l'Interactua. Si vols viure el Mediterrània Festival, aconsegueix l'entrada abans que... Bye, bye, no en quedi cap. L'1 d'agost, Rosa s'omplirà d'estrelles. Mike Towers, J.C. Reyes, Winson, Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJs residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Què esperes? Entrades disponibles a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial. T'agrada transformar idees en projectes reals? Amb els graus en direcció d'empreses de la Universitat CEU Abat Oliba, avui estudiaràs en modalitat bilingüe en pràctiques internacionals i et certificaràs en competències clau com gestió de projectes o anàlisi de dades. Demà, dissenyaràs estratègies empresarials. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
1: Únicament fins al 6 de setembre, els llibres de text per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els llibres de primària i secundària i emporta't un 10% de regal per les futures compres de tot el que necessitis. A més, tens un 5% de descompte directe per llibres d'infantil, batxillerat i lectures recomanades. Consulta les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
2: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
3: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat?
4: És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
5: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
8: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
9: Jo no puc treure'm del cap això.
10: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
11: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
12: Aquest diumenge sortiràs de casa amb bambes i tovallola i diràs...
13: Avui toca posar-te en forma amb molt de ritme.
12: El diumenge 5 de juliol al matí, de 11:15 fins a 12:45, arriba el Flash Fitness de Flash FM al segon aniversari del Time Out Market a la segona planta del Mare Magnum. Amb Miquel González, el DJ set de Flash FM i una masterclass dirigida per l'entrenador personal Pol Cejas.
13: Apunta't al formulari a la web de Flash FM abans que vorin les places.
12: Diumenge de Flash Fitness amb Flash FM i Time Out Market. Andorra, Flash FM 93.8.
14: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula, perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
15: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
16: Ah, no? I com us ho heu fet?
15: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
16: Ui, sí! No sento res.
17: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556. Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
9: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
17: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
18: Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Sans Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions. Només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
19: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes Engordany i a l'Avinguda Meritxell 45 a Andorra la Vella.
18: Aquest estiu, sandàlies Skechers Sans Free Slippins.

0: es Flash.
1: Demana música a domicili. Interactua.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Sembla que s'ha acabat convertint en un dels temes de l'any en català, Flashy Ice Cream, 31 fam, a través de Dona Yakis. La demanaven al 628-06-05-13.
2: Hola, diverses coses, va. Aviam. Primer, a veure si em podeu posar la cançó de Dora Yaki, crec que es diu.
1: Sí.
2: Bueno, la que se sent el ritme de Dora i molt de fons.
1: Exacte, aquesta.
2: I després dic que la resposta dels mosquits és la del got d'aigua.
1: Vale.
2: I m'ha de tocar sí o sí, perquè sóc la típica persona, sabeu que allò que aneu en un lloc i a tu et mengen els mosquits i a la teva parella no n'hi pica ni un?
1: Yeah,
2: doncs jo sóc
1: sí.
2: la persona a qui li piquen tots els mosquits. Per tant, vale. Necessito aquest pack. Una abraçada.
1: Veurem a qui li donem aquest pack de Repelvite i Afterbite. Recordem que heu de respondre correctament a la pregunta: quin d'aquests elements pot convertir casa vostra en el paradís dels mosquits? A, flors de colors intensos. B, un got amb aigua oblidat. O C, plats bruts. D'entre tots els que respongueu correctament, al final del programa farem un sorteig que us enviarem a casa, a més, un pack Repelvite per evitar picades i Afterbite per si ja us han picat. Que també hi ha molts que ens en recordem tard.
3: Hola, bones. Mira, soc Sergi de Lleida. La resposta correcta és una fruita.
1: Vaya.
3: I oloren una fruiteta, los mosquits van cap allà, però vamos, com a dimonis.
1: Però no és una opció.
3: No res, volia demanar també una cançó, no sé, la que vulguis, però que sigo animadota, que vaya aquí al camión i estic més avorrit que un ostre. Venga, gràcies.
1: Sergi, està molt bé i segur que tens raó, però és que les fruites no són una opció. T'has de senyir A, B o C. No em canvis les normes del concurs. Fes el favor.
4: Interactua.
1: Va, jo et busco una cançó que segur que t'agrada, que és la nova d'Ugel. A mi m'encanta. Movinto de Sant.

0: Mira que s'han fet 30.000 versions, covers, remixos, amb el mateix sample, i no ens cansem.
1: Bona tarda, flasheros. La resposta a lo de los mosquits és l'aigua. Participar i a veure si guanyem. Jo des de Reus, i demanar-te la cançó, sisplau, de les 2 de la mañana, de la Batguia, Liel...
0: Yatra.
1: Yatra.
0: Ara.
1: Abraçades.
0: 2 AM pel company que ens envia la nota d'àudio i que, a més, també ens resol el tema del sorteig que estem fent del pack de Repelvite i Afterbite. Quins elements converteix casa vostra en tota una festa pels mosquits? Un got d'aigua oblidat, flors de colors intensos o els plats bruts? Feu-nos-ho saber a través del nostre WhatsApp.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: I d'entre tots els que hagueu respost correctament, que tampoc hem dit quina és la resposta correcta. La gran majoria aneu dient la B, un got amb aigua oblidat, però s'haurà de veure si és la B o no és la B.
3: Hola, flasheros, què tal? Aquesta setmana vull que em poseu la nova de Henry Méndez, El Chiringo, que és una molt fresqueta i molt d'estiu, i em ve molt de gust sentir-la.
0: Molt xula.
3: Un saludo a tothom.
0: La nova de Henry Méndez, va, fem la sona a l'Interactua. El Chiringo, amb Estiu 22.
4: Hola!
2: Interactua.

0: la nova de Stifoki, amb Farruko i Gracie. De mica en mica va calant dins la nostra audiència.
1: Hola, Flash. Soc la Lara. I la resposta al sorteig, jo crec que és la B, el del got d'aigua oblidat.
0: Val.
1: I la cançó que vull que fiqueu, la nova de, no sé si era en Farruko amb Steve Aoki.
0: Sí.
1: Bueno, aquesta, que els agrada amb els meus pares i a veure si l'escolten.
0: Estupendo.
1: Vinga, molt record.
0: Doncs la cançó aquí la tenies i ja sabeu que tenim en marxa un sorteig per aquells que els mosquits fan bufet lliure amb el vostre cos, eh? Eviteu-los amb Repelvite i si ja us han picat i és el meme aquell de ah, hora tarde, doncs Aftervite per després, eh? Per si ja us han picat. Nosaltres avui estem sortejant un pack Repelvite i Aftervite que a més us el farem arribar a casa vostra. Però només en tenim un i sou molts i moltes els que envieu missatges a l'internet. És per això que us plantegem una pregunta, que és quin dels següents elements pot convertir casa vostra en el paradís dels mosquits? A, flors de colors intensos, B, un got amb aigua oblidat o C, plats bruts. Si creieu saber la resposta, envieu-nos un WhatsApp al 628-060513, aprofiteu i demaneu-nos una cançó i amb una mica de sort, amb una mica de sort, d'aquí una horeta quan resolem el sorteig, us diem que sou els guanyadors o guanyadores. Ja ho veurem. Això serà qüestió de la sort i de l'atzar.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-060513.
0: Més cançons, en aquest cas en format de text. Diuen, hola, Flash FM, sóc la Blanca de Barcelona. Em podríeu posar Jam de Blackpink? Si us plau, que em faria molta il·lusió escoltar-la des d'aquesta ràdio. Una salutació per tot l'equip i gràcies per la bona música, diu. A vosaltres pels missatges i per ser tan macos i maques.
2: Interactua.

0: Puerto Rico, cabrón. Nosotros nos criamos escuchando y cantando esto. En los caseríos, en los barrios. Desde los 90 hasta el 2000 por siempre. Y ando con el mueble de los tiempos, Tiny. Y yo no tengo que roncar, ustedes saben ya.
1: Bad Bunny a través d'una de les imprescindibles que també sonen i que es demanen amb molta força l'interactuar.
2: Oli, flasheros, sóc l'Àfrica i estic de canviar el Pedrafort que m'agradaria que fiquéssiu EO de Bad Bunny. Moltes gràcies, besitos.
1: Doncs aquí la tenies, fins a mi cap a les 100 d'aquest vespre. Bad Bunny per aquí i què més hem de posar per allà?
3: Hola, Flash FM, què tal, com esteu? Jo sóc la Ainhoa i voldria que poséssiu la cançó de Lejito Remix.
1: Oh, i tant.
3: De Omar Kurz i Jay Wheeler.
1: Molt bé.
3: I sobre la pregunta dels mosquits, la resposta és un got oblidat.
1: Molt bé.
3: Adeu.
1: Prometem que l'àudio no estava accelerat, que és així normal.
4: Interactua.

0: cançons electròniques més influents d'aquest estiu. Tu me tienes loco, loco contigo. Família, són les 7 i 2 aquest vespre de divendres. Cap de setmana pràcticament en marxa. I per tots aquells que us acribillen els mosquits i que fan del vostre cos tota una experiència gastronòmica, ja sabeu que els podeu evitar amb Repelvite. I si ja us han picat, Aftervite. Nosaltres avui enviarem a casa d'un de vosaltres un pack Aftervite i Repelvite. Això sí, heu de respondre correctament a aquesta pregunta. Quin d'aquests elements pot convertir casa vostra en el paradís dels mosquits? A. Flors de colors intensos. B. Un got amb aigua oblidat. O C. Plats bruts. D'entre tots els que respongueu correctament, d'aquí 50 minuts farem un sorteig a l'atzar i un o una de vosaltres s'endurà aquest kit Repelvite i Aftervite. Recorda que piqui el que et piqui, tingues a mà Aftervite i perquè no et piqui, Repelvite. Ja ho hauríeu de saber. És de calaix. Això me'n recordo de quan era petit. Te pique lo que te pique, ten a mano Aftervite. M'ho dèiem sempre els meus pares.
1: Ei, flaixeros, com anem? Amb ganes de cap de setmana, ja.
0: Oh, i tant.
1: I respecte a lo dels mosquits, hosti, a mi m'aniria bé, eh? Perquè em deixen fet un quadro cada estiu.
0: Ja, ja.
1: I clarament la resposta és un got d'aigua. Això els encanta. I mira, jo volia demanar la cançó de El Golpito de Quevedo.
0: Molt bé.
1: Per començar el cap de setmana amb energia.
0: Perfecte.
1: Som-hi, flaixeros!
0: Aviam si t'endús aquest pack Aftervite, Repelvite. Després direm si la resposta és correcta o no.
2: Hola! Interactua.

0: Ei, placero! Pues un got en aigua oblidat. T'ha agradat, eh? T'ha agradat. Pues nada, y pedito la cancioncita, ponnos una de JC Reyes, la que tú quieras. Ahí lo dejo.
1: Doncs bé, Mario, amb Kid Voodoo i lo del got d'aigua, que era la resposta que ens oferia el company referent al sorteig que estem fent gràcies a Afterbeat i Repelbeat. Que on creieu? Quin element creieu que de casa vostra es converteix al paradís dels mosquits? Flors de colors intensos, un got d'aigua oblidat o plats bruts? Anem a buscar més respostes. Hola.
2: Bona tarda, flaixeros.
1: Què tal?
2: Com estem? Aquí estem, el Capi i el Xavi.
3: Bona tarda.
2: I la Ivet i l'Ara, de les Terres de l'Ebre. Que mos podries ficar superestrella? I pel concurs, l'opció, quina
3: la
2: triem?
3: La B. Va, que estem totalment entregats.
1: Molt bé, molt bé.
2: Sí.
3: Que tingueu una bona tarda, se'ns ha oblidat. Us estimem home. Moltíssim, flaixeros. Va, bon cap de setmana també.
1: Gràcies, home. És de bien nacido ser agradecido.
4: Interactua.
1: A veure si us toca el sorteig. No per fer més la pilota teniu més punts, eh? Però fer la pilota al locutor sempre està bé. Un minut i ens plantem a un quart de vuit d'aquest vespre de divendres. Superestrella d'Interactua.
5: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más cercano.

0: escoltes l'Interactua. Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
1: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, l'oferta teatral continua ben viva. Al Teatre Condal hi pots veure Andrei Dorine, mentre que a la Sala Fènix s'hi representa la Taverna de los Perros. A l'Antic Teatre, del 2 al 5 de juliol, hi arriba Ínsula, d'Alexander Duran de Vins. I al Teatre Raval hi podràs veure La gran Blue Nit, d'Elisabet Raspall. Si t'agrada la música clàssica, el 4 de juliol, al Palau de la Música, s'hi representa La Traviata, de Verdi. A Vilanova i la Geltrú, el 2 de juliol, arriba una nova edició del Vida Festival. I a Calella, dins del Festival NEC, hi actua Pastora. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
0: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
2: Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada al col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Corte Inglés.
3: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
4: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
5: BQN pregunta. D'una universitat n'esperes un títol? O un títol i uns bons contactes professionals. Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
6: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Torizó. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis. Andorra. Flash FM 93.8.
7: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Antbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Antbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Antbank, el millor per al teu negoci.
8: Preparat per contenir la respiració? Aquest dissabte 27 de juny arriba a Andorra la Vella Sara Lecito, una de les pilots d'acrobàcies més espectaculars del planeta. Una exhibició única amb maniobres impossibles, adrenalina i emocions fortes. Vine a viure-ho en directe a Can Rodes dins del Motant 2026. Del 26 al 28 de juny a l'Avinguda Santa Coloma.
9: Surts a córrer, en bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
10: Reobre el Centre Cultural Lauradià i del 25 al 30 de juny t'espera una programació que no et voldràs perdre. Maria del Mar Bonet en concert, el musical familiar El Fil Invisible, la dansa urbana de Brodes Bros, les habaneres de les anxovetes, sessions de DJ, instal·lacions immersives i espectacle de llum, vídeo i música a la façana del centre. I per cloure la inauguració, la gravació en directe del QUOM Podcast amb el pilot de MotoGP Pedro Acosta. Del 25 al 30 de juny al Centre Cultural Lauradià. Consulta tota la programació a santjulià.de. i reserva o compra les entrades a santjulià.ad/entrades. Obrim el futur a la cultura. Vine a celebrar-ho.
11: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
12: Hi ha cançons que no tenen data de caducitat. Són himnes.
13: Flash History.
12: Dues hores de llegendes de la música dance amb els drops que encara posen la pell de gallina. Els diumenges de 10 a 12 de la nit, escolta els imprescindibles de la música de ball al Flash History. Els himnes immortals que encara bateguen. Flash FM, la que mana.

0: 16 anys després, Shakira és triada de nou per fer la cançó del Mundial. Dai Dai, una de les més demanades a interactuar.
1: Hola, em dic Aaron i vull la cançó de Shakira del Mundial i li dedico a la meva família.
0: Molt bé, estupendo. Doncs per la teva família, dedicadíssima. Dai Dai, al 628-06-05-13. 628-06-05-13. Últims minuts per fer peticions i dedicatòries. I també últims minuts per participar al sorteig After Vite Repel Vite.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-06-05-13.
0: Flashero, soy el Hugo y me gustaría que pusierais la canción de Quevedo, Ni borracho. Para mí la respuesta correcta es la B, un vaso d'aigua, d'acord? Per emportar-vos el pack o per entrar al sorteig, heu de respondre la pregunta: quin d'aquests tres elements pot convertir casa teva en el paradís dels mosquits? A, flors de colors intensos; B, un got amb aigua oblidat; o C, plats bruts.
3: Hola!
2: Interactua.
0: D'aquí 25 minuts, una mica menys, regalo el pack a algú de vosaltres. Per tant, molt atents i molt atentes al vostre WhatsApp, que en qualsevol moment podeu rebre un missatge nostre.

0: ser punxar la al Tomorrowland l'any passat i adonar-se del fenomen que era aquesta cançó, Machine Time, amb la versió de Dimitri Vegas i Like Mike. La demanaven al 628-060513.
1: Hola, bona tarda, sóc l'Erin. Em podeu ficar Machine Time pels meus pares?
0: Bon, clar, pels pares. Ells potser ballaven l'original, fixa't tu. I ara nosaltres saltem i votem amb aquesta. 7 del vespre, 39 minuts. Això és l'Interactua de Flash FM. I us recordo també que si vols viure al Mediterrània Festival, us heu de fer les vostres entrades abans que s'esgotin, perquè ho tenim a tocar. Això serà l'1 d'agost a Roses. S'omplirà d'estrelles com Mike Towers, JC Reyes, Winson, Baswell, Pastis també hi serà, amb l'energia de Màcia, amb els seus DJ residents. Total, que seran 14 hores de música amb 4 escenaris diferents perquè trobeu el que més us encaixi. Ja si us agrada la música urbana, com si us agrada la màquina i la xitxa. Entrades disponibles a mediterraniafestival.es, mediterraniafestival.es, amb Flash FM com emissora oficial del Mediterrània Festival. 1 d'agost, per tant, no trigueu molt. Això que us ho penseu, us ho comenceu a pensar. Oh, ja les agafaré. I de cop i volta, entres a la web i et diuen sold out.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-060513.
0: Vinga, va, no t'ho pensis i envia'ns un àudio o un text. Que d'aquí 20 minuts tanquem barraca.
3: Hola, flasheros. Me llamo Nicolás, tengo 11 años y querría pedir la canción de Melody.
0: Molt bé.
3: Venga, va, que estamos a viernes.
0: Venga, va, jefe de equipo, estoy a tope.
2: Interactúa.
4: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

Xatex, aquí Jesús des de Terrassa. Hola Edgar, com estàs? Espero que molt bé, bon divendres a tothom. Que es noti que ja arriba el cap de setmana. Mira, veus que bé? Que es noti, va. Vull demanar-te la cançó de Morocha, de Lucra, dedicada al meu pare, que li encanta, i a tots els flaixeros. I em sembla que l'opció correcta del sorteig és la B. Vinga, moltes gràcies. Bon cap de setmana. Doncs mira, en primer lloc et dic que sobre el tema del sorteig ja li hem donat el pack Afterbite i Repelbite a algú de vosaltres, concretament a la Cecília, que ja ha rebut el nostre WhatsApp i ens ha contestat. Per tant, enhorabona, gràcies a totes i a tots per participar-hi. Properament vindran més sortejos aquí a l'Interactu de Flash FM, i qui vindrà també la setmana que ve és en Sergi Domena. Per aquí...

0: M'acomiado amb aquesta de Rau Alejandro. És antiga, però mira. Dèiem per aquí, fica una que tu vulguis. Doncs apa, doncs hem de recuperar una antiga de Rau Alejandro, la de Me Fijé. Vagi bé, família, bon cap de setmana. Salut i seny, sobretot.
1: Hola. Interactua.

0: Catalunya al ritme al marca Flash FM. Lleida, 104.1. Alcarràs, El Picat, Balaguer, Mollerussa, Alguaire, Torregrossa, Linyola, Cervera. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 8. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: gràcies a la vida és més sabrosa.
1: Som la teva excusa per moure el cul.
2: Flipi, sí, culo.
3: Flash.
1: Flash FM.

0: Bombuit.
1: Del 2 al 9 de juliol, Escaldes Engordany torna a vibrar amb el millor jazz amb la 42a edició del Festival Internacional de Jazz. La sala del Prat del Roure acollirà els caps de cartell amb figures com Nils Landgren Funk Unit, Joshua Redman Quartet, Paquito de Rivera Quintet amb Anat Cohen, Sixun i Liz Wright. El festival es completa amb el Més Jazz, l'Andorra Jam Sessions, el Jazz al carrer i, per primera vegada, el Cinema Jazz. Aquest juliol torna a viure el jazz a Escaldes Engordany.
2: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
4: Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Sans Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions. Només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
5: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes Engordany i a l'Avinguda Meritxell 45 a Andorra la Vella.
4: Aquest estiu, sandàlies Skechers Sans Free Slippins.
6: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
2: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
4: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
2: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
7: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski a bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
8: Flash FM Andorra, 93.8.
9: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: Noi.
1: Yeah. Bad girl.
0: Miami, Barcelona, ahí.
1: La cadena.

Aquí arrenquen les 4 hores de Maxi Flash. La teva marató sense pausa de Parquineo. Comença el Maxi Flash amb Héctor Ortega.

Flash, la teva discoteca particolare.

0: Acabó.
1: Hi ha penya que quan fa la prèvia de la festa s'apalanca. Nosaltres